0: What is it?
1: One,

can't take my mind. My mind. My mind. Till I find somebody.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

Las patjades de la por no ho van aconseguir.

Ignition. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition.

0: Comencen ara les 9 repassant les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. 3 de cada 5 denúncies que arriben a l'Associació de Consumidors Consubal estan relacionades amb irregularitats per part de propietaris d'habitatges. Parlem de contractes en negre, negar els llogaters a empadronar-se o de convertir la sala d'estar en una habitació.
1: Coincidint amb el nou pla d'inspecció del govern que posa el punt de mira en els infrahabitatges i en la sobreocupació, el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, denuncia aquesta realitat que també ha detectat José Miguel Artieda, president del Col·legi d'Agents Immobiliaris.
2: Estamos viviendo una situación de que el pobre está robando al pobre, el más pobre y el más vulnerable es el inmigrante, y ese es donde se están llevando prácticamente todo este tipo de abusos.
3: Y bueno, y he visto tenim, casos estrenos de llogar baños, modo llogar balcons, és a dir, això encara aquí per sort encara han arribat. Però si no posem el límit, qui diu que no arribi?
1: La Direcció General d'Habitatge demana la col·laboració ciutadana per avisar de possibles infraccions a través d'un canal web de denúncies.
0: I si una imatge il·lustra la crisi de l'habitatge és la del desnonament d'Ana Mari Carmen, una veïnada de Madrid de 87 anys que hi va ser desnonada perquè un fons voltor li havia multiplicat per 5 el lloguer.
1: Ahir vespre, la Confederació de Sindicats de Llogaters va convocar concentracions de rebuig a la mateixa hora a diferents ciutats d'Espanya, també a Palma, amb prop d'un centenar de persones.
4: Y pido soluciones, ayuda de las administraciones, porque he estado julio y agosto durmiendo en la calle en un coche.
5: Me encuentro en la calle viviendo en un coche y nadie me quiere ayudar, ¿no?
1: A Madrid, segons la delegació del govern, la concentració va reunir prop de 10.000 persones i va acabar amb càrregues policials.
0: I van a l'alça les agressions contra funcionaris a les presons espanyoles. Se n'han registrat més de 500 cada any. Ara bé, en una entrevista fa pocs minuts, a l'informatiu matí, el delegat del CESIF a la presó de Palma, Jesús Casado, ha alertat que aquesta estadística, que és d'institucions penitenciàries, no reflecteix la realitat. Assegura que n'hi ha moltes més.
1: La presó de Palma, ara per ara, no presenta aquesta quantitat tan elevada de casos d'agressions de reclusos contra els funcionaris. Explica Casado que el perfil dels presos ha canviat en els darrers anys. Diu que no són tan conflictius.
6: Sí que se nos traía desde la península a un tipo de interno que no era originario de las islas, internos problemáticos, clasificados en primer grado, que generaban una gran cantidad de problemas. Ahora mismo ese tipo de conducciones pues se ha parado y es verdad que trabajamos sobre todo con personas originarias de Baleares o que cometen delitos en Baleares y cumplen la pena aquí.
0: I la Policia Nacional investiga un presumpte segrest a Palma i ja hi ha una persona detenguda. El vespre de dimarts, un conductor va localitzar un home malferit i amb les mans fermades a la carretera que uneix Llucmajor amb Saranjassa.
1: L'home va explicar que l'havien abandonat enmig de la carretera. El grup d'atracament s'ha fet càrrec de la investigació i la policia ha detingut un home de 47 anys acusat de detenció il·legal.
0: I normalitat a la frontera de Ceuta, l'endemà de les alertes per una possible nova entrada massiva a la ciutat autònoma.
1: De manera preventiva, l'Estat va decidir reforçar les fronteres. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lloat durant el seu discurs a l'Assemblea General de l'ONU la resposta de la ciutat autònoma.
7: Sí, que en momentos así la tentación es elegir el atajo. Ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero mi país, España, no va a hacerlo.
0: Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa El Dia.
8: Més informació. Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
9: A Ràdio Pollença són moltes les persones que treballem perquè tu, sense sortir de casa, puguis estar informat de tota l'actualitat del municipi. Entre tots, feim el poble que volem. Gràcies per sintonitzar-nos.

0: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

0: molt bon dia, 9 i 6 minuts del dematí. Avui és dijous, dia 24 de setembre. Maria, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: És dijous, avui una estona de dematí serà en Port Moll, en Bruno ja és per a Port de Pollença. I és 24 de setembre, però coincideix que és el darrer dijous del mes. És estrany, ha quedat prest, perquè hi ha el ple d'aquest mes de setembre avui. Què pensaves ara?
1: És que també l'he quedat pensant. Clar, és dijous, el darrer dia de mes és dimecres i ja toca, sí, ja toca avui ple.
0: Ja toca el ple, ara després vos repassarem l'ordre del dia d'aquest ple que és avui a les 6, però abans vos hem d'explicar quins són els continguts de la programació d'avui de Ràdio Pollença.
1: Bé, i de com dèiem, és dijous i bon anar a Manomoll, una estoneta també faran qualque coseta des d'aquí, ho hem d'avisar també, la primera hora és informativa, el segon bloc. Començarem a partir de les 10 i quart parlant amb Junaina Campomà, la delegada del Port de Pollença, com fan cada dijous, per repassar temes d'actualitat d'això de moll. Si tot va bé també, a les 10:40 podrem fer, atenció, una telefonada a les famílies d'en Àngela Font i en Sergio Chogavia, que com bé sabeu aquesta setmana competeixen a la World Skills de Xangai 2026. Que tenim moltes ganes de saber com els hi va, què estan fent, com ens hi han anat les primeres proves i que han d'esperar
0: sí,
1: un poc.
0: Sí, perquè és de dia 22 a dia 27.
1: Dia tota la setmana.
0: Sí, dia 22 se va fer una cerimònia inaugural brutal, perquè no sé si heu vist vídeos. Increïble, increïble, molt ben organitzada i bé, pareix com unes grans olimpiades. Avui... ahir, per mi, vàrem fer la primera jornada i avui la segona, perquè, clar, allà és més tard, no anant per enrere, anant per avant. Ara ja crec que ja és el cap vespre, d'aquí unes... Sí, és el migdia cap vespre, per tant, estan ja celebrant la segona jornada. Intentarem fer aquesta connexió en directe, però perquè els aplegarem a l'hora que... Ara en parlàvem amb en Cati Vila, la mare d'en Sergi, mos deia, lo millor, lo més fàcil serà que mos enviaran qualque àudio, tots, les germanes també volen xerrar, les germanes comentaran qualque cosa de com viuen aquesta experiència. Els he demanat si tenien anècdotes i han dit que sí, que tenen anècdotes, però bé, els escoltarem, escoltarem les seves veus, com dius tu, a les 10:40 aproximadament, veurement que mos conten de com els hi va, sobretot viure aquesta experiència.
1: Sí, perquè imagina que no és només anar allà i anar a fer les proves, veure com fan les proves, tota l'organització, els passeig, els mostres coses, els fan sí. Activitats, per mi estan entretenguts.
0: Ben entretenguts, sí, sí.
1: Bé, després
0: sí.
1: Mos ho contaran, idò, si tot va bé. A partir de les 10:40, entre 11 i 12 tenim programa de Posa't les ueres a peu de carrer, primer de la temporada. Parlarem de noves masculinitats i ho farem amb convidats de l'associació Homes Transitant. A les 12 tenim l'informatiu i a les 12:30 una xerrada que farem amb el president de la cooperativa Pagesa de Pollença, en Martí Solivelles, i amb el patró major de la cofradia de pescadors, en Joan Suau, perquè volem analitzar amb ells l'impacte d'aquest increment del preu de combustible en els dos sectors. I d'això és el que tenim al dematí. Al capvespre, en un petit ples, en Jaume farà una telefonada en Andreu Canyelles, a veure com està, que segur que també fa el camí de Santiago, però que ha tingut molt d'imprevists, en Andreu.
0: Aquesta
1: setmana, sí, me'l va fer passar un pot de pena, va acabar per mi per l'hospital, però tenim entès que està bé, ja està.
0: Una gran gastroenteritis o deshidratat, o... va passar un pot malament.
1: Bé, ho ens contarà ell en primera persona, perquè ja està bé, no? Passeu sí, pena. I a les 6 tenim un pla en directe de l'Ajuntament. Voleu saber el punt de l'ordre del dia? Ara després vos els resumirem, però bé, en tot cas, també estan penjats a la web de l'Ajuntament, a les xarxes de l'Ajuntament, i nosaltres a la web de la ràdio també vam publicar l'ordre del dia.
0: Molt bé, idò, són les 9 i 10, començam. I de com vos dèiem, avui és el darrer dijous del mes de setembre, per tant, se celebra un ple ordinari on s'abordaran diferents expedients.
1: Sí, s'hi tractaran 6 expedients relacionats amb qüestions econòmiques, urbanístiques, a temes de personal propi de l'Ajuntament i també la Fira d'Artesania. Mireu, i d'entre els assumptes hi ha l'aprovació de comptes generals corresponents al 2025 i la declaració de disponibilitat de crèdit pressupostaris. En urbanisme hi ha l'aprovació definitiva d'un canvi de modalitat d'execució d'una zona situada aquí a la Molins, a Sant Vicenç, i és que la proposta preveu substituir la modalitat de compensació per la de cooperació. També l'ordre del dia incorpora la revisió d'ofici de diverses qüestions, com, per exemple, dos decrets del setembre de l'any passat que estan relacionats amb un plus de localització i disponibilitat a dos empleats públics. I, finalment, se proposa l'aprovació de les bases reguladores de lo que serà un segon concurs d'artesania de Pollença d'enguany. I del ple avui a les 6 s'hi pot assistir de públic a la sala de plens i, si no, també ho podeu seguir en directe per Ràdio Pollença, al 107.9 de l'FM, a radiopollença.net o podeu veure en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament.
0: Dimarts va tenir lloc a la sala de plens de l'Ajuntament el Consell d'Àrea de Medi Ambient, un espai de participació i diàleg en la ciutadania per abordar qüestions relacionades amb el medi ambient i la convivència al municipi.
1: La sessió va comptar amb la participació de diferents sectors de la societat civil pollencina, membres de la Comissió Permanent del Registre d'Atenció a la Ciutadania, DEMSER i representants polítics. Les persones que hi van participar se van dividir en grups de treball per valorar i fer propostes en relació a tres ordenances municipals, les de neteja, residus i convivència a l'espai públic, l'ús i el gaudiment de les platges i també la de benestar i tinença d'animals. Les aportacions recollides permetran conèixer de primera mà les inquietuds, les necessitats i les propostes de la ciutadania i contribuiran en el procés de revisió i millora d'aquestes ordenances. Posteriorment, se farà un seguiment de les línies d'actuació que se desenvolupin a partir d'aquest procés participatiu.
0: L'Ajuntament proporciona ajudes econòmiques per la identificació i esterilització de moixos domèstics per part dels seus propietaris.
1: Entre la documentació que s'ha de presentar s'inclou, per exemple, la còpia de la factura oficial del centre veterinari o la còpia del passaport de l'animal, entre d'altres. I s'ha de tenir en compte que el pagament s'han de fer en targeta de crèdit. Trobareu la informació amb tota la documentació que s'ha de presentar a la web de l'Ajuntament. Escoltam a Estefi Pozo, és la regidora de Medi Ambient, que explica quines són les ajudes i com es poden aconseguir.
2: L'Ajuntament de Pollença retorna 35 euros per xipatge, 100 euros d'esterilització per femella i 50 euros d'esterilització quan és mascle. Per poder rebre aquesta ajuda, el que pots fer és anar a la teva clínica de confiança, sol·licitar xipatge i esterilització i presentar a l'Ajuntament de Pollença tant la factura com el justificant de pagament, sempre i quan estiguis empadronat en el nostre municipi.
0: Punt Jove informa de la primera activitat de la temporada. Serà dissabte, dia 3 d'octubre, al Parc de Tirolina Jungle Park a Calvià. Recordeu que l'activitat va adreçada als nascuts l'any 2014 o més grans.
1: I dissabte i 3 d'octubre sortiran aproximadament a les 8 i quart del matí i tornaran més o menys entre 2 i 2 i mitja del migdia. El preu de l'activitat és de 20 euros i les inscripcions s'han de fer, com sempre, a través del Facebook Punt Jove a partir d'avui dijous a les 8 de l'hora baixa. Després se publicaran les llistes d'admesos i dies de pagament. Recordeu que es pot inscriure un fill, una filla i un amic o amiga.
0: El Rotari Club Pollença tornarà a fer l'operació Kilo la setmana que ve, dissabte dia 3 i diumenge dia 4 d'octubre.
1: L'entitat tornarà a recollir aportacions dels ciutadans que es faran a través dels supermercats tant de Pollença com del Port de Pollença. Per això demanen que les persones aportin productes de primera necessitat que aniran destinats a persones i famílies en situació de vulnerabilitat del municipi. Entre els articles més necessitats s'hi troben aliments de llarga durada, com conserves, llegums, oli, pasta o arròs, materials i estris d'higiene personal i productes de neteja per la llar.
0: Enser continua la campanya Visc a Pollença. La implantació de la recollida de la fracció orgànica en un moll es durà a terme les properes setmanes i avui s'organitzen reunions informatives.
1: Si avui se fan dues sessions informatives adreçades a restaurants, bars, cafeteries i comerços del port de Pollença. Durant aquestes sessions s'explicarà un nou funcionament del servei, els nous horaris de recollida, l'importància de separar bé la fracció orgànica o el material d'acompanyament que hi haurà disponible. També com funcionarà l'instal·lació dels xips als contenidors. A més de les reunions, també es faran properament visites personalitzades als establiments. I d'haver qui n'estigui interessat, la reunió avui de matí és a les 11 i avui cap vespre a les 4 i mitja i se fan totes dues en un saló parroquial del Moll.
0: L'Ajuntament ja ha anunciat la celebració de la segona Diada de la Gent Gran. És una jornada adreçada a les persones majors de 65 anys que tindrà lloc dijous que ve, dia 1 d'octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran.
1: I la trobada se farà al poliesportiu de Pollença, la pista de futbol, i comptarà amb diverses activitats. A la 1:30 hi ha un dinar de germanor que inclou paella, postres i begudes a càrrec de l'equip de Joan Ferriol. El preu per dinar és de 15 euros i els participants han de dur el seu plat, tassó i coberts. I després, a partir de les 3, hi haurà festa amb ball de saló i música a càrrec de Sebastià. Els beneficis recaptats amb el dinar se destinaran a les associacions de persones majors del municipi i a l'obreria del Puig de Maria. I els tiquets se poden adquirir fins dilluns que ve, dia 28, en els següents punts. En Umoll, Electrodomèstic Reus, l'Associació de Veïns del Port de Pollença i l'Associació de Persones Majors Mablava. I a Pollença, Electrònica Quadrado, Drogueria Reus, l'Associació de Persones Majors de Pollença i la Tercera Edat de Colònia.
0: L'Institut d'Estudis Baleàrics posa en marxa el programa Trobades de Conversa per afavorir la pràctica oral del català en contextos informals.
1: És un programa gratuït i s'hi poden apuntar les persones de qualsevol municipi. Un programa que posa en contacte aprenents de català amb persones catalanoparlants habituals que actuen com a guies de conversa. L'objectiu, crear espais de comunicació reals que ajudin els participants a guanyar fluïdesa i confiança en llengua catalana. Trobareu tota la informació i l'enllaç per fer inscripcions a les xarxes de l'Ajuntament, per exemple.
0: El Port de Pollença acollirà l'exposició a l'aire lliure Sons de Mà, que s'inaugura aquest diumenge, dia 27 de setembre, a les 12 del migdia. El passeig serà legui de vora l'oficina de turisme.
1: L'Associació Patrimoni Viu, Investigació i Didàctica i l'Ajuntament de Pollença presenten aquesta exposició a l'aire lliure que du per títol Sons de Mà i que és una mostra composta per 16 panells informatius centrada en la caragola de mà. Vol vincular la memòria patrimonial amb la consciència ambiental i està comissariada per l'antropòloga Diana Borràs Rodes.
0: Ja estan a la venda les entrades per a l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat Quan venia l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles.
1: I hi haurà tres funcions. L'estrena és dissabte 3 d'octubre, la setmana que ve, a les 8 en un saló parroquial. El 100 de mà hi haurà una altra funció allà mateix a les 7. I una darrera funció el dilluns 12 d'octubre a les 7 de l'hora baixa al Club Pollença. Les entrades es poden comprar per internet a ticketip.com i si no en persona a l'oficina de l'àrea de cultura aquí en un convent que trobarà oberta de dilluns a divendres de 9 a 2. Els pagaments únicament es poden fer en targeta de crèdit. I escoltam a la mateixa actriu Catalina Solivelles, qui ens parla del projecte.
3: Som la Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys i en aquesta ocasió tornar a revisitar aquest text ha estat per jo un exercici de memòria. En aquesta nova versió, la taula de feina de Xesca Ensenyat condensa tot el seu món recordat i al mateix temps, com vos deia, suposa un punt de trobada entre passats, el seu i el meu. En aquesta ocasió, creem una tronyella de records entre l'una i l'altra. I així seguim celebrant en Xesca Ensenyat. Moltes gràcies.
0: I el mes d'octubre torna al Teatre de Barra.
1: Sí, és dia 9 d'octubre i hi haurà funcions a la Birreria, al Club Pollença i a l'Obermut. Les funcions comencen a les 8:30. El preu de les entrades és de 5 euros per funció i les obres que es representaran seran Fast Pass, El silenci dels residents i Rumis. Les entrades es poden adquirir o reservar en els mateixos locals durant aquestes setmanes.
0: I passam a la informació esportiva anunciant que el tirador pollensí Jaume Rull és subcampió d'Espanya d'Hèlix Fan 32.
1: Sí, recentment a Eibar ha finalitzat aquest campionat d'Espanya d'Hèlix Fan 32, on, recontant tot un resultat anual, el pollensí Jaume Rull s'ha proclamat subcampió d'Espanya en absolut. I dona enhorabona a Jaume Rull.
0: I aquest dissabte ja arriba la Pollença Running Fest en un moll, les curses que organitza l'associació Mitja Marató de Pollença.
1: Encara sou a temps d'apuntar-vos i recordant que hi ha la cursa popular de 10 quilòmetres i les curses de 5 quilòmetres, que són tan popular com també d'elit. Hi ha el campionat de Balears i, a més, s'intentarà batre el rècord del món. Les inscripcions obertes a elitechip.net. Divendres es fa la presentació, demà es fa la presentació oficial amb la mateixa presència d'aquests atletes d'elit, és a les 7:30 i se fa a l'hotel Que Bob Pollença Park. Recordem que és obert a tothom i està tothom convidat.
0: I de fet, per dissabte ja s'han publicat els horaris i les ubicacions.
1: Si a les 11 comença la recollida de dorsals, a les 6 és la sortida de la cursa de 10 quilòmetres i a les 7:15 la sortida dels participants de la cursa de 5 quilòmetres. Hi haurà avituallament sòlid a la plaça Enginyer Roca. I bé, hem de dir també que l'àrea d'esports informa que dissabte mateix, després de les curses, estaran disponibles els banys i les dutxes de la piscina coberta per qui els vulgui necessitar. I més tard hi ha una gran festa. A partir de les 9:30, a la plaça Miquel Callong du Moll, hi ha els DJs Joel Sales i Cristian Mir i el grup Red Bellis.
0: I el Real Club Nàutic del Port de Pollença organitza el Trofeu Colònia d'Optimist.
1: Exacte, és aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, una cita per la classe Optimist D, en col·laboració de Colònia Caixa Pollença, que reunirà a les joves promeses de la Vela.
0: I tornem a parlar de curses, perquè el dissabte, dia 3 d'octubre, se celebra la desena edició de la Meu Mallorca 5000 Skyrunning. És una cursa per muntanya que enguany formarà part del Campionat de Balears d'Ultradistància.
1: I que l'organitza un club matinant per somiar, la secció de muntanya de Pollença i la Federació Balear de Muntanyisme. I atenció, perquè teníem una errada, la cursa d'ultradistància són 72 quilòmetres. Nosaltres parlàvem de 65, són encara un grapat més, 72 quilòmetres i d'om, sortida des de la plaça de Solla i arribada fins a Pollença i 5.000 metres de desnivell positiu, recorrent i d'om tota aquesta secció, tota aquesta part de la Serra de Tramuntana. Això és la llarga, que la modalitat també es pot fer per relleus. I després tenim la germana petita, que déu-n'hi-do també. La Mallorca 1000 són 24 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell positiu i passa des de Lluc per al Coll du Pedregueret, Fartàrits d'Urracó, per arribar també a Pollença. Inscripcions, informació a elitechip.net.
0: I doncs són les 9:24. Ara anem a fer un repàs de la premsa, començant per la premsa escrita, que avui el diari de Mallorca ha publicat una notícia en relació al nostre municipi.
1: És així, diu el següent: Pollença espera que el camp de boies regulades a la badia estigui operatiu el 2028. El municipi impulsa un contracte de 800.000 euros per diagnosticar i solucionar els problemes del clavegueram. Explica que ho val la Martí Marc afirmar ahir en aquest diari que el camp de fondejos regulats previst a la badia de Pollença podria estar operatiu l'estiu del 2028, tot i que va reconèixer que es tracta d'una data aproximada, ja que el projecte encara no està redactat. En aquest sentit, el regidor explica que, segons la informació traslladada per la Conselleria del Mai del Cicle de l'Aigua, el govern preveu licitar la redacció del projecte abans de que acabi aquest any. Una vegada redactat, el document s'haurà de remetre al Ministeri per la Transició Ecològica i de Repte Demogràfic per la seva autorització. Passa imprescindible abans de la seva execució a les aigües de la badia pollencina. A pesar d'aquest calendari, Marc rebaixà les expectatives i va admetre que es donaria per satisfet si el camp de boies ecològiques pogués fer-se realitat el 2028, després d'anys de retrasos per motius aliens a la voluntat municipal, donat a entendre que fins i tot podria tractar-se més d'aqueta data. El Bala qualifica el projecte com imprescindible per regular el trànsit d'embarcacions en un moll, un espai marítim d'alt valor ambiental que s'ofereix una pressió creixent. De fet, segons publica aquest diari fa uns dies, l'entitat Arrels Marines arriba a comptabilitzar fins a 300 embarcacions fondejades el mateix dia a mitjans d'agost, una quantitat que consideren insostenible i incompatible amb la bona salut de les aigües interiors d'un moll. Entre els problemes principals, senyalar el fondeig il·legal sistemàtic, l'abandó d'embarcacions i els abocaments d'aigües brutes, situacions que, segons van reconèixer, afecten de forma recurrent la qualitat de l'entorn. La futura instal·lació haurà de determinar el nombre de places disponibles per al fondeig controlat, una decisió que, segons remarca el primer edil, haurà de basar-se en un estudi integral de capacitat de càrrega de la badia. Després hauran de veure quina institució s'encarregarà de controlar-lo, afegeix Marc, qui va incidir en la necessitat de definir també el model de gestió. El Batle va admetre que alguns dels impactes sobre el litoral són ja irreversibles, com és el cas de les platges artificials, tot i que ha subratllat que altres problemes sí poden corregir-se mitjançant decisions polítiques, entre ells destacar els episodis puntuals de contaminació per abocaments que l'Ajuntament pretén arreglar amb actuacions específiques. En aquesta línia, Marc anuncià que els propers dies firmarà un contracte de 2 anys amb una empresa externa per diagnosticar l'estat del sistema del clavegueram d'un moll. L'objectiu és identificar les deficiències existents i plantejar solucions progressives que permetin reduir els abocaments i millorar la qualitat de l'aigua. El contracte tindrà un cost de 800.000 euros per les arques municipals.
0: 9 i 27, i ara sí que tot seguit repassem els titulars destacats de les portades digitals d'aquest dijous 24 de setembre.
4: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.
1: Anem-hi, doncs, la portada digital del Diari de Mallorca. Ara mateix ens saten amb el següent. Diu: el fotoperiodista agredit per un policia a la manifestació contra la saturació turística del 26J presenta denúncia per 3 delites. Xavier Hurtado, que resulta ferit en rebre una porrada

0: de presó un home per 6 violacions a una menor a la que va conèixer amb un videojoc. Tres veïns tornen a denunciar a Cort per exigir-li el pagament de 9.000 euros per al renou de la plaça de Toros de Palma. En successos, la víctima del segrest de Saranjassa diu que no va poder identificar els seus agressors. I per altra banda, una entrevista avui a Marc Clotet a Mallorca diu els Javis posen damunt la taula temes que haurien d'estar superats al segle XXI. El lector i productor català presidirà el jurat del Festival de Cinema Evolution que es celebra del 28 d'octubre al 3 de novembre. I en planes culturals, i tu vens? L'obra que ha conquerit els veïns d'Esporles i Banyalbufar, la colonització estrangera, la crisi d'habitatge i la pèrdua d'identitat són problemes que aborda una peça que aquest divendres arriba a Puigpunyent. Més qüestió en procés en Baltasar Picornell per dir puto nazi a Jorge Campos. El jutge creu que la frase pronunciada per l'expresident del Parlament no es justifica per a l'enfrontament polític, sinó que podria tractar-se d'una injúria. I el fiscal superior de Balears diu no només hem d'investigar els delictes, s'ha d'escoltar a les víctimes. Adrián Salazar destaca que han augmentat els homicidis, les agressions sexuals a menors, els robatoris amb violència, el narcotrànsit, la violència de gènere i els delictes informàtics. L'oposició de Sou exigeix explicacions al batle per un viatge a Grècia amb fons públics. Arrelam reclama informació detallada sobre el desplaçament de tres persones i el seu cop, mentre que ho val la defensa que s'emmarquen en projectes internacionals sobre el cultiu de l'olivera. I amb esports, l'ausència de Valgent obri una batalla a la defensa d'un Mallorca. Chetauia i Sou Mauro cerquen aprofitar els dos propers compromisos per convèncer Luis García de que estan preparats per assumir més responsabilitats.
1: I repassava ara la portada de l'Ara Balears. Es pot prohibir que els fons Voltor comprin habitatges a les illes? Més per Mallorca recupera la seva llei contra l'especulació després del pronunciament de la Comissió Europea. Els aeroports de les illes mouen un 56% més de persones a l'agost que fa 20 anys. L'estratègia de desestacionalització ha servit per dur més passatgers a la temporada baixa i mitjana, però l'estiu no ha aturat de pujar. Més denuncia que Cort va autoritzar una benzinera a Can Pastilla en una zona inundable. La formació exigeix explicacions al batle perquè la zona ja havia estat declarada inundable quan Cort va concedir la llicència d'obres l'abril del 2025. Un centenar de persones es concentren a Palma contra el desnonament de Mari Carmen. Demà pots ser tu, diuen. La PA Mallorca, el sindicat de llogaters i Menys Turisme, Més Vida, convoquen una protesta per solidaritzar-se amb la veïna de Madrid, expulsada del pis on vivia des de feia 70 anys. I així ho destaca també amb una altra notícia, desnonada la veïna de 87 anys de Madrid, a qui exigien un lloguer de 1.650 euros. La defensa de Balti Picornell recorre que la causa continuï, tot i que la Fiscalia en demana l'arxivament. Els jutjats de Balears acumulen més feina, un 2,4% més de casos i un 9,1% menys de resolucions. A Talaian, des de l'espai, una col·lecció per descobrir el territori a través de les imatges de satèl·lit. Educació subvencionarà el transport escolar dels centres concertats. Més denuncia que el Consell de Mallorca reactiva les places turístiques sense tenir actualitzada la capacitat de càrrega.

0: Detingut un home per l'intent de segrest d'una persona que va ser trobada fermada a la carretera de l'Aranjassa. La víctima va contactar la seva filla després de ser abandonada al carrer i li va explicar que diverses persones l'havien retingut. Sant Sebastià Petit se celebrarà el 10 de gener i la Rueta el 6 de febrer del 2027. Mercedes Celeste remarca que encara no saben si reubicaran el Parc Infantil de Bellva. Festival de Jazz de Manacor, el món cap a dins una plaça de Manacor. Més actualitat de l'àrea Balears, desacord en salut entre proens i els ecologistes. I acabem fent una ullada als titulars del món. Xi Jinping ignora l'ONU i es reuneix amb un Trump en hores baixes. Viatge llampet de Netanyahu a Nova York per defensar Israel i reforçar-se a casa. I l'economia global s'està quedant sense marge de maniobra a molts països. Molts països van mitigar els efectes més dolorosos del xoc energètic.
1: I acabem fent una darrera ullada també a la portada digital de l'última hora en successos. Cerquen a dos implicats més després de l'agressió de Saranjassa que podria tenir com a víctima la persona equivocada. La policia no descarta que els atacants cerquessin a un altre home relacionat amb un deute. Entrevista Manuel Valls, exprimer ministre de França, diu: els atacs de Hamas del 7 d'octubre han accelerat l'antisionisme. L'Hospital Son Espases en el punt de mira de l'Agència Europea per la Seguretat Aèria, les claus del cas. Tot i que fou dissenyat per helicòpters bimotors, el monomotor La Milana ha realitzat almenys 18 trasllats. Mallorca ja no s'abuida com abans després de l'estiu, supera el milió de persones durant 280 dies seguits. El 1997 l'illa només va rebassar aquesta xifra durant dues setmanes a l'agost. El 2025 ho va fer des de febrer fins al mes de novembre. En planes de successos, el ciclista segueix viu en gran mesura gràcies a una casualitat que mereix deixar de cridar-se, de dir-se casualitat. La intrahistòria del ciclista que es va desplomar al Lluc, prop de dotzenes de professionals que optaven a les proves d'accés de l'ensenyament esportiu de règim especial. Uns 1.400 treballadors de l'Administració de Justícia Balears ja han reduït la seva jornada a 35 hores setmanals. En primera persona, els viatges de l'Inserso són un tim, un engany, la frustració d'un jubilat de Mallorca que dura 5 anys sense plaça. Palma inverteix prop de 200.000 euros en la millora del parc Cristian Krekovic. I en successos, el detingut per l'apunyalament a Magaluf ja va estar implicat en un atac múltiple a Punta Ballena el 2013. Un reportatge avui: Shakira mobilitza mallorquins per la seva residència europea de concerts a Madrid i algú diu: no val lo que pagues. Les opinions es divideixen entre els que destaquen el muntatge espectacular i els que critiquen els preus elevats i la falta de visibilitat. I d'això és el que podem trobar en portada d'aquesta última hora digital ara mateix.
0: I repassant la premsa, arribam a les 9:38 minuts. Tot seguit, la informació del temps.
2: Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: I d'anem a veure quan tenim aquestes previsions, continuam encara amb aquest temps d'estiu, tot i que ja estem a la tardor, el dia avui comença amb cel poc anivolat, només amb alguns intervals de nivells baixos que aguantaran fins al mig de matí. El cap vespre, qualque nivell prim, les temperatures màximes que poden fregar els 33 graus centígrads. Ara el vent està en calma, bufarà un poquet lambat. I bé, un dia més d'estiu que de tardor, com diuen els meteoròlegs. Continuem amb la monotonia, sol en qualque nivell prim, unes temperatures sense canvis. I de fet, no hi ha cap canvi a la vista. L'Agència Estatal de Meteorologia ens anuncia aquesta setmana continuem aquí pollant-se amb un predomini de cels ben destapats, unes temperatures màximes entre 30 i 31 graus centígrads, unes mínimes de 18 graus, sí que per avui dijous la mínima pot davallar fins a 16 graus centígrads. No tenim alertes activades, la jornada d'avui com deim pel que fa al vent pràcticament estem en calma i més o manco serà el predomini d'aquesta setmana. Ara mateix, al Calvari, tenim una temperatura de 24,1 grau. La mínima s'ha donat a les 5 de matí. El termòmetre ha baixat fins a 19,6 graus centígrads. El vent ara el tenim en calma, l'humitat a un 59% i la pressió atmosfèrica 1024,4 hectopascals. En un moll la temperatura és un poc més baixa, 23,3 graus en aquests moments. La mínima s'ha donat a les 8 de matí, hasta quan el registre ha estat més baix, amb 20,7 graus. El vent ara mateix està entrant del sud, el port de Pollença molt suau, 0,3 km per hora. El baròmetre es manté alt, amb 1023,2 hectopascals, i l'humitat també ha pujat fins a un 85%. I per acabar, feim una ullada a la situació marítima, que és molt tranquil·la, com vos dèiem. La previsió marítima al nord de Mallorca, entre Formentor i Cap de Pere, l'AM preveu vent fluix, un onatge molt feble, molt suau, sense com dèiem cap avís marítim actiu. I de fent aquest repàs de la meteorologia, continuem amb aquest temps d'estiu, ja aquests dies se'n parla moltíssim de que estem a l'estiu més llarg de la història. I de seguim, ara tot seguit, amb el misteri.
1: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
2: El viajar es un placer que no suele suceder.
0: Què tenim avui, Maria?
3: Tenim un misteri que mos ha preparat en Bruno, que avui és aquí a fer feina, però no el sentiu perquè és per un moll, i després connectarem amb ell, però mos ha preparat una cançó i una cosa molt xula. Gràcies, Bruno, el primer de tot. Que, a més, m'encanta, perquè no sé si estàs d'acord, Joana, però internet té moltes coses dolentes, però per jo una de les bones és el sentit de l'humor que té la gent. Sí. Perquè ho memes i el que arriba a sortir pot ser molt, molt graciós.
0: Amb una rapidesa, a més.
3: Amb una rapidesa i, no sé, molt, molt brillant. I la cosa va per aquí avui. Mireu, allà diu en Bruno, hi ha una frase que aquest dia és pràcticament impossible, no l'he vist per xarxes, és, i a vegades se m'olvida. Jo no l'he vist, jo no m'havia enterat de res de tot això que m'ho dirà ara.
0: Jo ara ho anava a dir. Anava a dir, no sé de què va.
3: Perquè nosaltres, Joana, la nostra generació, ja no som de TikTok.
0: Clar, això deu ser de TikTok, idò, no?
3: Jo suposo que sí. A veure, bueno, bé, en realitat, corre per moltes xarxes socials, però suposo que fa més via per TikTok i nosaltres ja quedem enrere. Però per això tenim en Bruna, que mos posa el dia amb aquesta secció. Idò, és un moment d'un vídeo d'uns 40 segons d'una família cantant durant unes vacances. Són uns germans Caño, que van penjar un vídeo a finals d'agost i que unes setmanes després ha començat a córrer per X, Instagram, TikTok i per tot, com la pólvora, fins a superar 30 milions de reproduccions. El protagonista involuntari és en Miki Caño, que canta aquest tros amb una intensitat espectacular, i bé, internet ja ha fet la resta. Ells els han batejat, la gent els ha batejat com els Cayetanos, i han començat a sortir sobrenoms com La Oreja de Van Vox, Rejo Chili Pepes, Calle 13, Privatizadores del Verso, Backstreet Vox, No me pises que llevo náuticos, Rolex Against the Machines o Derecho Mode, o Depeche Mode, Derecho Mode. Bé, aquí heu sentit de l'humor que dèiem. La més curiosa és que la cançó no et seva. És un tema que es diu Dama y Vagabundo, de la banda madrilenya Bromas Aparte, i el varen publicar el 2015. Que el 2016 va tenir una versió amb una Ana Mena, que encara era molt joveneta. Bé, el grup ja no existeix, però gràcies a aquest vídeo dels Caño, la cançó ha tornat a circular i ja torna a superar 3 milions de reproduccions per Spotify. Els mateixos germans han explicat que això de cantar junts és una cosa habitual a la família, que no volen preparar cap actuació per fer-se virals, evidentment, això no se prepara, de fet, si ho prepares no te funciona. Simplement, ja estaven junts amb la guitarra, percussió, i van gravar un moment. De fet, part de l'èxit és precisament aquest. La gent no sap si riure amb ells, dur memes que s'han creat o directament unir-se a la festa. I ja hi ha fins i tot vídeos fets amb intel·ligència artificial que substitueixen la família per a personatges de La que se avecina, o Aquí no hay quien viva, o L'alineació del Betis.
0: Mare meva, s'han fet virals aquests...
3: Molt virals.
0: Germans, sí, sí, Caño. Sí.
3: Bé, ells i la cançó s'ha tornat a fer famosa. És un exemple perfecte de com funcionen les coses ara per xarxes. Una família que no coneix ningú, una cançó ja de fa temps, de fa uns anys, que també pot ser gent ja coneix, i un "y a veces se me olvida" cantant amb massa intensitat, i ja tens un còctel perfecte. Tens un meme d'un moment, tens la broma de la setmana, i com dèiem, t'has convertit en viral.
0: I de ben que l'escoltant, segur que m'ho sonarà.

0: I de falten 10 minutets per arribar a les 10 de matí. Anem a fer un repàs de l'agenda. I tornem a recordar que avui hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament en ple, que és el ple del mes de setembre, a les 6, a la sala consistorial, on hi podeu assistir de públic. El podeu seguir també en directe per Ràdio Pollença, al 107.9 de l'FM, radiopollença.net, i també en streaming al canal YouTube de l'Ajuntament. Si voleu consultar l'ordre del dia, el trobareu també al web de Ràdio Pollença.
1: I recordant que encara mos queda un concert de la música del carrer, que és demà divendres a partir de les 8 davant l'Ajuntament de Pollença, actua Tramuntana Gipsy.
0: I l'àrea de biblioteques torna a posar en marxa els clubs de lectura. De fet, hi ha reunions informatives a Pollença, el club de lectura infantil. La reunió informativa serà dia 29 de setembre a les 7 a Can Llobera. Si voleu més informació, podeu escriure a mediadora@ajpollenca.net. I en un moll, les sessions seran sempre un darrer dimarts de cada mes. Per un club de lectura d'adults a les 7, un club de lectura juvenil, que és de 14 a 18 anys, a les 6, i un club de lectura infantil de 8 a 13 anys a les 5. Sempre un darrer dimarts de cada mes. Si voleu més informació o voleu ja fer les inscripcions, en aquest cas per al Port de Pollença, és el correu info@siracusacultural.com.
1: La tercera edat de Colònia té diverses activitats preparades per aquests propers mesos. Mireu, hi ha aquest de setmana que a la d'or, del 16 al 18 d'octubre, amb un preu de 145 euros, una excursió a Marineland de Calvià el dia 5 d'octubre, a un preu de 35 euros, i un viatge a Galícia del 7 al 12 de novembre, amb un recorregut per les Ries Baixes i Ucanyó del riu Sil. En aquest cas té un preu de 675 euros. Si voleu més informació, contacteu amb la tercera edat de Colònia.
0: I pel que fa a l'Associació de Persones Majors de Pollença, han presentat totes les activitats per al curs 26-27, que ja estan completes, però les deim perquè podeu apuntar-vos en llista d'espera. Faran pilates, gimnàsia, ball en línia, ball de saló, labors d'agulla, jocs de cartes i també la coral. Com deim, hi ha llista d'espera, però podeu demanar més informació a l'oficina de l'associació els capvespres. I també ja han anunciat el seu dinar d'aniversari, serà dia 11 d'octubre, un menú que inclou aperitiu, frit, porcella i pollastre, gató i gelat, amb ambientació, amb ball, amb música en viu. El preu és 25 euros socis, 30 euros no socis. Aquest aniversari se farà a la pista de futbol del pavelló a Pollença i podeu adquirir els tiquets els dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina de l'associació.
1: Atenció, perquè tornem a tenir campanya de donació de sang dilluns de la setmana que ve, dia 28 de setembre. És en un local de l'Associació de Veïns i Veïnes del Port de Pollença, en el carrer Mestral número 15, i és un cap vespre de les 4 i mitja a les 9. Penseu a reservar cita a donasang.org.
0: I un cicle de conferències que ha organitzat aquest mes de setembre a FAMA acaba dilluns que ve amb el paper de l'exercici físic clau per a la prevenció de la salut cerebral. Serà càrrec de l'educadora física Paula Bargall a les 6 i mitja a la Fundació Roger Villalonga. S'han d'inscriure al 629-61-11-73.
1: Venint amb a xerrar de celebracions de quintades, que n'hi ha un parell. La quinta d'un 67, és a dir, els que varen néixer l'any 1946, volen celebrar un dinar de germanor dia 2 d'octubre, això ja és la setmana que ve, en un restaurant del Cavallet du Dimoni. Les inscripcions se poden fer allà mateix fins dilluns que ve, un preu de 35 euros. Per altra banda, la quinta del 56 fan una crida per als que varen néixer aquell any i afegir-vos a un grup de WhatsApp. I és que se volen reunir tots per posar data i celebrar el 70è aniversari. Contacteu i don Antoni en un 666-55-35-50. I perquè va la quinta dels 54, celebren uns 72 anys amb un dinar a la Parra dia 31 d'octubre. Les inscripcions se poden fer en un mateix restaurant.
0: I ara ja passam a repassar les propostes de l'agenda. Per avui dijous, dia 24, hi ha una audició comentada sobre la primera sinfonia de Gustav Mahler amb el musicòleg Joan Estrany, que xerrarà sobre les primeres passes del Tità. Això és el motiu del Festival Mahler. Com deim, és avui, a les 8, a la Fundació Roger Villalonga, l'entrada és lliure fins a esgotar l'aforament.
1: Demà divendres, Damià Vidal presenta la seva darrera novel·la titulada La Porta, a un acte que farà conjuntament amb Agnès Sardà a les 7 a Can Llobera.
0: Recordant que dissabte arriba el Pollença Running Fest i després hi haurà festa. A partir de les 9:30 a la plaça Miquel Callón, que en un moll amb els DJs Joel Sales i Cristian Mir i el grup Red Bellies.
1: Diumenge tenim la darrera sessió de reconcert del Festival Mahler, on es podran sentir les sinfonies número 1 i número 10 del compositor, amb l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigits per Bernat Quecles. Un concert que es diumenge a les 8, en el claustre de Sant Domingo. Les entrades es poden comprar a tiquetip.com.
0: Això és el capvespre i el dematí diumenge al migdia a les 12 s'inaugura l'exposició a l'aire lliure Sons de mà. El passeig serà l'Egui, just davant l'oficina de turisme. Es tracta d'una mostra de 16 panells que pren com a eix conductor la caracola de mà o corn. Està comissariada per l'antropòloga Diana Borràs Rodes, entrellaça la recerca antropològica en les veus del poble mariner i la memòria oral.
1: I per diumenge encara ens queda una activitat més i seguim amb més música perquè arriba el concert anual de la Padawans Big Band. És una trobada de músics moderna amb els millors músics joves de Mallorca que ens mostraran idò el que saben fer diumenge a partir de les 5:30 a la plaça de l'Església de Sant Vicenç. L'entrada és gratuïta.
0: Encara tenim temps per tranquil·lament recordar-vos les exposicions que podeu veure en els Jardins Joan Marc, davant del museu. Trobam les fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat.
1: Més exposicions a l'Iglesi del Convent de Sant Domingo, a Natureza, d'Albano Afonso, aquesta que heu pogut veure durant tot aquests mesos d'estiu, encara s'hi troba allà fins dia 25 d'octubre.
0: I just de vora, en un museu, hi ha la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia, a Pollença.
1: I aprofitau per anar al Club Pollença a veure l'exposició Xesc ensenyat un món. Allà és fins dia 31 d'octubre, recordant que també en les properes setmanes se faran actes dedicats a Xesc ensenyat, entre ells aquesta interpretació de Catalina Solivelles quan venia a l'esquadra. Anava a comprar l'entrada, si encara no la teniu, que això ja és la setmana que ve.
0: I de res, ens sobren encara un minutet. Podem avançar-vos algunes informacions, ja que parlant del Club Pollença, hem de dir que el dissabte de dia 17 d'octubre fins a dia 19 de desembre, el dissabte de matí, entre les 11 i la 1, en Peiró farà un taller d'interpretació poètica. Peiró, el Club Pollença, un taller que té un preu per socis de 150 euros, no socis, 190 euros. Les inscripcions al 609-179-783. I també hem d'avançar que la Tropa del Soldà estan preparant unes jornades de portes obertes. Serà de dia 5 a dia 15 d'octubre. Obriran les portes perquè pugueu anar a conèixer la Tropa del Soldà, provar els instruments i descobrir com es forma part de la Tropa de Cornetes i Tambors. Això serà del 5 al 15 d'octubre, els dilluns i dijous, de les 8 a les 9 de vespre, al pati de Joan Mas. I també avancen que faran una reunió informativa el 1 d'octubre a les 8 a la Fundació Roger Villalonga. I aquesta és l'agenda que podeu consultar si entrau a radiopollença.net. Ara uns segons i connectarem amb el butlletí informatiu divendres de les 10.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10. Bon dia. L'Associació d'Estacions de Servei de les Balears, AESBA, alerta que el combustible no deixarà d'encarir-se, que en una setmana la gasolina podria pujar 6 cèntims més per litre i, atenció, 24 cèntims en només una setmana en el cas del gasoil. Per això reclamen al govern espanyol que adopti ja mesures fiscals urgents per contenir l'impacte d'aquesta nova escalada de preus entre consumidors, empreses i estacions de servei.
1: AESBA considera que l'impacte més serà especialment rellevant a les Balears a causa de la insularitat i de la forta dependència del transport i la mobilitat. Sol·liciten que abans del 1 d'octubre reactivin les mesures que ja s'aplicaren entre el març i el juny, com per exemple la rebaixa transitòria de l'impost especial sobre els hidrocarburs. L'associació considera que aquestes mesures han de tenir un caràcter temporal i extraordinari per evitar així un encariment conjuntural que acabi generant efectes estructurals sobre les famílies, les empreses i també el sector de les estacions de servei. Recordem que ahir el vicepresident econòmic, Carlos Cuerpo, va confirmar que dimarts que ve el Consell de Ministres aprovarà un nou paquet de mesures, però que de moment es desconeix el seu abast.
0: I avui també us expliquem que van a l'alça les agressions contra funcionaris a les presons espanyoles. Se n'han registrat més de 500 en només un any. Ara bé, en una entrevista a l'Informatiu Matí, el delegat del CESIP a la presó de Palma, Jesús Casado, ha alertat que aquesta estadística d'institucions penitenciàries no reflecteix la realitat perquè, assegura, n'hi ha moltes més.
1: La presó de Palma ara per ara no presenta aquesta quantitat tan elevada de casos d'agressions de reclusos contra els funcionaris. Explica Casado que el perfil dels presos ha canviat els darrers anys, diu que no són tan conflictius.
2: Hemos tenido épocas muy duras en las que hemos estado pues en el top 3 de prisiones de España a nivel de agresiones. Ahora mismo la situación es más tranquila porque también ha cambiado un poco la tipología de internos que tenemos en Palma. No es un problema que no sea ajeno, pero no estamos a la cabeza, gracias a Dios, no estamos ahora mismo a la cabeza de la estadística. Però siguen ocurriendo este tipo de situaciones.
1: Declaracions del funcionari de presons avui, dia de la Mercè, en què el col·lectiu celebra la seva patrona amb un acte al centre penitenciari de Palma.
0: I un dia més, l'Institut Nacional d'Estadística ens deixa dades per copsar l'estat del sector turístic aquí a les Illes. En aquest cas, les Balears, segons la darrera enquesta que han publicat avui, han registrat durant el segon trimestre de l'any, la primavera, 3,4 milions de pernoctacions de residents espanyols. És un 6% més que l'any anterior.
1: Això són les nits contractades a establiments de les Balears durant la primavera. Pel que fa al nombre de viatgers que varen triar les Balears per dormir entre els mesos d'abril i de juny, varen ser més de 911.000, pràcticament un 20% més que l'any passat, que 2025. Així mateix, la despesa de turistes nacionals també es va elevar el segon trimestre fins als 405 milions d'euros, que és un 17% més que l'any passat.
0: I també una notícia que acabem de conèixer. Un jutge ha aixecat el veto de Donald Trump a la CNN, Is Now i també a Politico de la Casa Blanca. El magistrat considera que aquesta decisió que va prendre el líder nord-americà viola la primera esmena.
1: El jutge federal del Districte de Columbia ha ordenat aquest dijous al president dels Estats Units que restableixi l'accés a la Casa Blanca als periodistes d'aquests tres mitjans. Un veto que considera inconstitucional. Es tracta d'un important revés per a Trump en un dels seus principals enfrontaments amb els mitjans de comunicació, que el va dur, recordem-ho, a prendre una decisió inèdita fins ara als Estats Units.
0: I amb aquesta informació arribem a les 10 i 4 minuts, actualitzem i tornem amb més notícies a les 11.
3: Més informació a ib3notícies.com.
4: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: Bon dia, oients. Nosaltres vos saludem des del Port de Pollença. Com sabeu, ho dijous, venim en els estudis d'Humoll i feim en aquesta hora sempre un repàs de l'actualitat del Port de Pollença a la regidora delegada, Junaina Campomà. Bon dia, Junaina. Com
1: estàs? Bon dia a tothom.
0: I va bé, hem de parlar de bastantes coses. Per exemple, podem començar parlant que dimarts va haver un consell d'àrea, se va celebrar Pollença, però ho havíem de parlar perquè són coses que també afecten Numoll, i m'agradaria que expliquessis un poc que és aquest consell d'àrea i com ho organitzareu.
1: Bé, la veritat és que a l'Ajuntament tenim un reglament de participació que el que fa és possibilitar que a principi de legislatura es creï un consell d'àrea, o sigui, en diferents àrees, que les àrees se divideixen en diferents consells d'àrea, però sí que tu, a petició d'una regidoria, el que és l'àrea de participació ciutadana, a petició d'una de les regidories, pot convocar un consell d'àrea en temes concrets perquè el debati la ciutadania. I això és una mica el que han fet. Hem de pensar, jo aquí vull donar les gràcies de l'impuls que s'ha donat a l'àrea de participació ciutadana des de la regidoria que té en Joan Echamena, perquè van fer tot el procés de participació de festes, etcètera. Vull dir que va durar molt temps, jo crec que va ser un èxit. I ara nosaltres el que van fer des de lo que és l'àrea de serveis i l'àrea que duc jo i l'àrea de medi ambient que duc la regidora Estefi Pozo, teníem en marxa ja fa estona tres ordenances que afecta el nostre municipi, que són la de neteja viària, la de, diguem, benestar animal, diríem, la qüestió de com, diguem, possibles obligacions, no?, de la gent que té animals, i també una futura, perquè aquesta no existeix encara, almenys si era convenient, una futura ordenança sobre l'ús de les platges, o sigui, el que podem fer a les nostres platges o el que se pot fer a les nostres platges. Clar, era un debat, hi ha vegades que conflueixen dins aquesta qüestió, conflueixen les tres ordenances, però són tres ordenances separades. Què passa? Les ordenances, per la seva tramitació, preveuen una fase primera de consulta pública, o sigui, publiques l'ordenança, la gent pot enviar propostes, després s'aprova, se fa una aprovació inicial per un pla, després ve un procés encara, un altre pit d'informació pública, que la gent també pot dir això sí, això no, fer propostes, i després ve l'aprovació final. Però nosaltres el que hem volgut fer és, abans d'iniciar aquest procés de consulta, diguem, reglada, la legal, hem volgut fer aquest procés participatiu per veure-nos cara a cara, per ser més directes, no?, i perquè la gent pugui opinar. I la veritat és que va ser un èxit. Vam participar quasi més d'entre unes 35 persones. Jo ara no sé exacte, perquè l'acte no s'ha fet exactament de quantes persones, però jo crec que eren un poc menys de 40 persones. La dinàmica va estar molt bé. És a dir, vam fer un grup de treball sobre cada una de les ordenances, una de neteja viària, l'altra de platges i l'altra de tema de benestar animal, no? Benestar i qüestions, obligacions. La de neteja viària va ser la que més gent va voler participar-hi.
0: Quina, perdona?
1: La de neteja viària és un tema que, com jo vaig un dia un poc a la presentació, és un tema que ens preocupa a tots, és a dir, tant des de l'Ajuntament com ens preocupa, i intentant trobar mesures perquè tinguin la major eficiència possible. Jo vull dir, ja vaig comentar que quan vàrem arribar a un consistori damunt d'aquests temes, bé, hi havia molt de temes damunt la taula, i precisament vàrem començar per, hi havia per nosaltres tres peces clau que ja els hem posat en marxa. Una, que és una ordenança fiscal on s'ha posat en marxa la dispensació tècnica de residus, és a dir, que si tu, una ordenança fiscal sobre fens, que pots pagar menys si tu fas la separació correcta de fens, això és una cosa que ja han posat en marxa i que ja s'aplica, un nou sistema de recollida de residus, una cosa que ja feia més de 10 anys que estava dins d'un calaix i que ja han vist aquest nou funcionament en un port de Pollença, establiments singulars del centre de Pollença, els nous contenidors de càrrega lateral de lo que és de Sant Vicent, i que ara començam, diguem, a implantar, i començarem a implantar en un port de Pollença. Avui mateix feien les primeres xerrades informatives en un saló cultural en els establiments, en aquests productors singulars, comerços i de qualque manera, perquè per explicar-les com funcionarà, hi haurà una recollida per ti, és a dir, ja aquests establiments no han de dur els seus residus en un contenedor de càrrega lateral, que són contenedors per recollida domèstica, per les vivendes, per els habitatges, i bé, tot això enfocat que aquest nou sistema de recollida té, a part de millorar el sistema, a part de canviar contenedors, a part de donar facilitats, també té un objectiu molt important, que és la separació de la matèria orgànica, no? I que això n'han xerrat altres vegades, és una qüestió que beneficia, diguem, tant en el municipi, tant en el municipi de Pollença, perquè també mos estalvia d'obvés de dur cremar fins a Tirme, això mos costa d'obvés, però sí que també era, és vera que també contribuïm a que el nostre planeta estigui millor, menys emissions, etc, etc. I d'això se'n treu un profit, que a vegades això no serveix de res perquè no se fa res amb això. I doncs no, se fa compostatge. I bé, qualque dia, és a dir, nosaltres des d'Enser hem posat enllaços perquè la gent pugui veure les dades de compostatge Tirme que se venen, o sigui que hi ha una reutilització molt evident, consolidada, i que de cada vegada necessiten més matèria orgànica per donar la demanda cada vegada més elevada d'aquest compost. Per tant, estem ajudant a que Mallorca sigui de qualque manera més sostenible, que equilibrem, no, aquest problema. Però ho deia perquè tornem a les ordenances, nosaltres vam arribar i teníem com a tres coses que s'han posat en marxa, i la tercera pota era també aquest tema de les ordenances, actualització d'aquestes ordenances. Faré un incís en tema de neteja viària, han fet moltes millores, fa tres anys que donant baldeig a l'entoporat turístic en dos vehicles. Penseu que en temporada turística, canviant les papereres dues vegades al dia, en les zones, sobretot a moltes zones, però dues vegades al dia els han de canviar, els han de buidar i els han de tornar a passar. No? Vull dir que hem augmentat els recursos econòmics en un 10%, estem preparant un nou contracte de neteja viària. Per exemple, des d'Enser hem ampliat la recollida de voluminoses en la roba, amb camions més nous. Jo vull pensar, aquest nou sistema de recollida de residus també ens ha permès, és una inversió de 2,5 milions, ens ha permès canviar camions. Jo vaig donar un exemple, aquests camions del centre de Pollença que deixaven aquell regalim, quan vam arribar diguem, a l'empedrat, que se veia molt i que hi havia moltes queixes. Això ja no passa amb aquesta freqüència, home, sempre hi pot haver un pot de goteig, però ja no hi ha, perquè són camions nous, que s'han renovat. També és una millora per als treballadors. Nosaltres teníem moltes queixes de treballadors perquè els camions estaven en molt mal estat, en molt mal estat. Per tant, fent en unes condicions, la cadira, nosaltres arreglàvem el que podíem. Per tant, aquesta inversió també ha servit per millorar les condicions de treball. Però bé, dit això, la tercera pota que nosaltres trobàvem era actualitzar aquestes ordenances. L'ordenança de neteja viària és de l'any 2001. Té 25 anys i encara estan passetes. O sigui, que perquè mos facem una idea.
0: És com se diu l'empresa, no?
1: Eh?
0: Que se diu Enser 2001, l'empresa. No crec que tingui
1: a
0: veure.
1: No, perquè no té res a veure amb Enser. L'ordenança és una cosa que fa... És a dir, l'ordenança ve a dir quines coses se poden tirar i quines coses no se poden tirar.
0: Sí, però ho volia comentar. Per...
1: Ah, sí, que bé, que més o manco se dogueren... L'ordenança se dogueren fer i després se dogueren crear l'empresa d'Enser. Poc després, no? Per tant, nosaltres, clar, amb aquest consell d'àrea, el que he dit, volíem fer aquesta prèvia abans de la tramitació, perquè tenim feedback en la gent de quines coses preocupaven més a la gent, si trobaven que les nostres propostes de que la consideraven que era una infracció, que és el que trobaven que hauríem de penalitzar més. Per exemple, posaré l'exemple de... A neteja vàrem dividir la sessió, com he dit, en tres grups de treball, i cada grup de treball tenia blocs de contestar i havien de contestar amb unes prioritzacions. No? Ja els podien afegir coses, però ja també els donàvem un poc, ja de qualque manera, propostes perquè també tinguéssim més bo de fer avaluar. No? I vàrem fer 8 blocs, ho dic perquè era protecció a la xarxa de pluvials, ús de les papereres, neteja d'espais públics ocupats per establiments, perquè excrements animal de companyia, recollida, etc, etc, manteniment de solars i parcel·les en sòl urbà, perquè a vegades ens tenim queixes de que hi ha solars que estan abandonats, etc, etc. Quines coses havien de ser infracció, quines han d'estar sancionades, conservació també de les façanes, dels edificis, després neteja dels espais públics després d'esdeveniments, perquè nosaltres és vera que tenim un calendari d'esdeveniments públics que organitza l'Ajuntament, però bé, si també s'organitza un esdeveniment per part d'un privat, també s'ha de responsabilitzar de deixar anat un altre pic. Això era un poc l'idea, no? I també després hi ha una part de reducció de la vaixella d'un sol ús, és a dir, que en un dels esdeveniments, en el sentit de dir, si incompleixes, que nosaltres dèiem, bueno, procurem. És vera que tenim un bon costum, que en tots els sopars que s'organitzen a nivell de tot endur plat, tassó, cuera, forqueta, el que sigui, i ja bastant disminuïm molt aquests residus. Però bé, en el final era un poc aquesta qüestió, i la veritat és que la gent va fer propostes, va opinar, que era el que nosaltres volíem, ara de tot això se farà una anàlisi. Jo només posaré un exemple d'aquestes opinions. Clar, hi ha un tema que és de molt debat sempre, inclús intern. El tema de les papereres. Tothom creu o creu. Pareix que per posar més papereres solventarem un problema. No? Nosaltres ens trobem que cada dia, en un moll i a Pollença, un mal ús de les papereres, perquè hi ha gent que ens tira bosses de fens de casa seva, domèstica, les papereres.
0: Això allà en plena la meitat de la paperera.
1: No són per això. Primer, perquè molestes en veïnants, que la paperera no és per això, com tu bé has dit, i després perquè creen allà un niu de brutó i quan t'has tirat la primera, el següent que ve ja hi torna a tirar, una quantitat enorme. Això és una infracció que s'aproveu sancionar. Però després hi ha el debat que, bé, i si posar són més papereres? Nosaltres... La veritat és que l'experiència és que però una paperera no és la solució. Tant, hi ha d'haver papereres perquè han de facilitar que la gent, si va pel carrer, pugui trobar una paperera, però també hem de ser capaços de caminar 200 passes o 300 fins a trobar una paperera, però no la pots trobar a cada cantó. És un focus de fets. I hem fet un exemple, hem fet un guany a la Cal Molins. Teníem una paperera a les escalonades posant a la platja, també hi havia les mateixes papereres de plages que posen, diguem-ho, la zona de veïns que controla les plages, i cada dia trobàvem bosses de fens que la gent tirava allà, i era un punt de... Se varen posar un contenedor d'aquest denser, diguem, o d'urban per facilitar més fens encara. Un guany varen dir, bé, farem una cosa, retirem aquesta paperera, retirem aquest contenedor d'estres, les papereres de platja, que han de ser, els de posar en un lloc que només se vegin des de la platja, o sigui, que no se vegin des de l'esclonada, que se puguin usar, però que se vegin des de la platja, i no hi ha fens en aquell punt, perquè la gent ha entès que allò no era un punt d'abocament i ha anat a cercar la part que toca, les vies on hi ha contenedors, i ha tirat fins al contenedor. Ho he dit perquè una de les propostes era augmentar el contenedor, augmentar papereres, és fàcil, no? Però quan tu fas la gestió te'n dones compte que a vegades no és la solució.
0: Perquè vosaltres heu de destinar més recursos i més personal i fer més feina en aquestes zones on hi ha molt de turistes, platges...
1: Sí, no, intensificar molt, molt, molt la feina, ja t'he dit. Nosaltres en ple estiu, la major part de municipi que hi ha molt de trànsit, canviant les papereres dos pits a lo dia, els de buidar. Vull dir que és intensa la feina, eh? I a part de la neteja de carrers, etc, etc. Però bé, ha estat un bon feedback, també el tema d'animals també va ser bon, és a dir, i en tema de platges també, se va debatre si els animals podrien anar a la platja, si no podrien anar, si s'havia de deixar fer renou música a la platja o no, qüestions que ens afecten molt directament, perquè a una persona a lo millor va a la platja, la qüestió de fumar sí que va tenir un rebuig unànim.
0: Se podia fins ara?
1: Bueno, nosaltres no, els tenim recomanades sense fum, però sí que és vera que no és que els tinguem declarades oficialment sense fum. Però si nosaltres a l'ordenança posam que està prohibit fumar, serà una prohibició real. I això és un poc la proposta. I això sí que va tenir, de qualque manera, que va haver unanimitat una mica per part de tothom. Però bé, jo d'aquí donar les gràcies a tothom que va venir. També nosaltres el que volem és que aquestes ordenances no siguin només per, no és un tema de més d'infracció i sanció, és un tema que també serveixi per, com, per combatre l'incivisme, per ajudar a conscienciar la gent de quin poble tots tots volem, no? Això era un poc l'objectiu del debat i l'objectiu que té l'ordenança. I de qualque manera sí que és vera que va ser un ànim, doncs que s'ha d'incrementar la vigilància, que s'han d'incrementar, però també tenir una bona ordenança que pugui, sigui fàcil de sancionar, sigui clara, també ajuda en el control. I una de les coses que també volen que aquestes ordenances tinguin és

0: Per tant, el que volem és modernitzar, agilitar. I jo crec que... Bé, nosaltres vam estar molt contents de com va anar i de la participació de la gent, perquè són temes que realment la gent s'implica molt, preocupa molt, vol ser conscient de lo que se fa, i jo crec que són... aquí, des d'aquí, donar totes les gràcies a Participació Ciutadana, que ho va fer possible, i també a la gent que va assistir. Molt important.
1: Jo te volia demanar que, com has dit, m'imagino que un dels temes estrella va ser la neteja viària, i molt de pic nosaltres te remitim queixes des de les xarxes socials, i com se va tractar aquest tema? Hi havia queixes, perquè molta gent ho porta per xarxes socials, i això era una oportunitat per parlar amb altres...
0: Bueno, la veritat és que la gent no va venir a queixar-se. Jo sempre he dit, no, sé que som repetitiva, però és que estic convençuda que és la millor manera. Si qualcú té qualque problema concret de neteja, a un lloc concret, a un cas concret, o utilitzi la línia verda, que és molt més eficaç, és la més eficaç de totes, perquè va directament en aquell departament, que el departament la té en compte. A millor, moltes coses no se poden fer el mateix dia o la mateixa setmana, però s'intenten fer una priorització i fer-les com més aviat possible. Poden venir aquí, poden fer una instància, també se té en compte, s'afegeix, s'envia a l'àrea corresponent, etc. O poden dir en un regidor, una regidora, un WhatsApp, però tot sabeu el que ens passa als WhatsApps. Jo no sé si vos passa a voltes. Jo arribo un moment que tens tant de WhatsApp que ja després a vegades no te'n recordo ni que t'ho ha enviat ni a quin grup t'ho han enviat. Te sona, perquè tothom té moltes coses i a vegades les coses se perden. Però això són les vies més eficaces. Després, ja, també, jo atenc a molta gent que demana per xerrar amb jo de temes concrets. No? Per tant, jo, les xarxes, jo crec que ho he dit qualque vegada, miro poc les xarxes, miro lo necessari, crec que, perquè prefereix que si qualcú té qualque problema, o vingui a xerrar amb jo, o mos faci una línia verda, si deixo el telèfon o intentant posar-nos en contacte amb ells, però quan qualcú te diu tot està molt brut, tot està malament, jo, nosaltres, difícilment podem fer més coses per millorar, o sigui, nosaltres sempre intentem millorar tot, i pensam, i posam recursos, i posam mitjans, i encara mos queda molt per fer. Jo no dic que això, vull dir que hem arribat a un nivell d'excel·lència, ni molt manco, jo crec que mos queda molt per fer, però fem tot el possible. Clar, si hi ha qualcú que té un problema concret, el seu és tractar-lo com una cosa concreta. Jo prefereix que sigui així, però bé, les xarxes també, ja sabem que les xarxes són les xarxes, i en fi, tothom els utilitza com troba.
1: I qualsevol persona les pot utilitzar. Però bé, parlant d'aquesta Consell d'Àrea, hem de parlar d'altres temes, i, per exemple, hauríem fet referència a una notícia de Rels Marines que va sortir al punt informatiu, que diu Rels Marines reclama un inventari de fondejos i un estudi de capacitat de càrrega a la badia de Pollença. No és un tema nou, aquest impacte que tenen fondejos sobre el fons marí, després les conseqüències que poden tenir amb embarcacions varades, però bé, m'agradaria saber la teva opinió, Junai, no?
0: Bé, és un tema que jo crec que s'aixerra des de la legislatura passada, final de la legislatura passada, va ser un tema, jo crec que inclús de debat, bueno, sobretot va ser un tema dels abocaments, un tema de debat a la campanya, perquè hi havia hagut moltes banderes vermelles, èpoques de molt de baixaments, inclús se varen, jo vull recordar que se varen juntar diferents entitats i per fer una proposta de millora, no? I això se va presentar, jo crec que això també va recopilar, jo crec que el valor més important de lo que se va fer allà és la recopilació de tots els inputs, de totes les coses que s'havien de millorar per millorar la veia. Però, evidentment, uns són fondejos. Han fet quatre netatges a l'àrea medi ambient, s'han fet quatre netatges eliminant morts, etcètera. Jo crec que després, i tant, hem hagut de retirar quatre vaixells, ara en tenim un encara pendent de retirar, però, clar, nosaltres no tenim una partida específica per retirar vaixells, perquè no és una competència nostra. Per tant, per exemple, retirar aquest darrer vaixell, que està, i ho farem, perquè el que fem ara és cercar la forma i la manera. Costa més de 20.000 euros, no és una broma. No és una broma, perquè han de pagar els pollencins i pollencines damunt d'una cosa que nosaltres, és que l'Ajuntament ni ha donat permís, ni ha cobrat cap impost a aquesta gent, ni ha rebut res. Però clar, això és un problema derivat que tenim una badia,

0: que hi ha un munt de fondatges il·legals, jo diré il·legals perquè realment no estan legalitzats, perquè no hi ha cap normativa i no està regulada. Això és un tema que han reiterat en feines, s'ha reiterat de l'aire mediament, s'ha reiterat en capitania marítima, s'ha reiterat a la conselleria de la mà, i bé, el darrer pic que va venir aquí, jo estic d'acord en la demanda de res, en el sentit de que ara aquest tema de que se faci un inventari, des de lo que és l'àrea de medi ambient se va començar a fer un inventari se va en coordinació amb costes, amb un inspector de costes, i tenim, però clar, també aquest inventari a vegades canvia perquè no sempre hi ha les mateixes barques, però bé, bàsicament hi ha un nucli constant, no?, de barques, i també determinar quines estan en mal estat, que són les que després també ens provoquen aquest problema derivat de que quan hi ha un temporal pues, se mollen o s'enfonsen o arriben a la platja. Aquest és el que ens passa perquè estan allà en estat, si no d'abandonament total, de semi-abandonament. I això és una cosa que han reiterat. Va venir el conseller fa, no sé si era fa un parell de setmanes, el conseller de la mà, que va venir per mostrar tot aquest sistema d'inspecció de xàrters, de xàrter nàutic, de quines infraccions havien posat, i vàrem aprofitar per demanar-li un poc com estava aquesta, i ell també ho va dir, va fer una espècie d'anunci, que el que havien fet era que estaven ara redactant o iniciant la licitació per redactar un projecte de fondatge regulat a la badia.
1: Un camp de boia.
0: Sí, un camp de boia, però redactar el projecte, no sí. L'execució, no? Que ara estaven licitant això. Nosaltres, jo al Manco li vaig demanar que era important que tinguessin en compte la capacitat de càrrega, que facin un estudi bo de capacitat de càrrega, que és el que demana realment.
1: Clar, que no se posi una xifra aleatòria.
0: Clar, perquè clar, hem de saber amb dades científiques, tècniques, quina capacitat de càrrega té.
1: Que, perquè com diu Real Marina, més un picadit segurament no sigui ni la meitat d'embarcacions que hi ha ara.
0: Clar, no,
1: allà,
0: però
1: seria
0: que,
1: molt menor.
0: Jo crec que un nombre d'embarcacions és inassumible.
1: I ells demanen també abans que se faci un inventari de totes les embarcacions per saber la seva situació administrativa en cas de, com ja ha passat, que acabin varades, se pugui identificar en un propietari i totes aquestes coses, però bé, bàsicament és un poc això.
0: Bueno, nosaltres, la veritat és que l'àrea, ja t'hi dic, la regidora, si es vota de manera, perquè no és la nostra competència, però està fora de la zona de bany, això. Bueno, vàrem començar a fer aquest inventari, clar, el fas com pots, els mitjans que pots, sé que pots també en drons, el que fa no és identificar si estan matriculats o no, identifica la quantitat i les eslores, o sigui, identifica quant de vaixells hi ha i estima quantes és l'hora, perquè això en els sistemes, diguem, informàtics d'avui en dia se pot fer. Vull dir que m'imagino que això, però bé, per nosaltres és important que se faci una regulació, però que també que se faci un estudi de capacitat de càrrega, amb això coincidim. I després també és vera que en el tema, diguem, s'han fet més coses, perquè des de lo que és l'àrea de medi ambient, el que han demanat és cobalissament de la zona de bany vagi més enrere i que el puguem ampliar, o sigui que de qualque manera ampliar un poc la protecció del nostre litoral amb aquests sistemes que les barques no se puguin acostar tant, bàsicament és això, i jo crec que amb això, bueno, no, encara no ens han donat resposta, però estem esperant un poc, en una àrea sí, però bueno, estem esperant a veure en el final de notícies. I després també, clar, que ara nosaltres ja això en xerram fa 2 anys, jo m'hagués agradat l'any que hagués estat abans d'aquest estiu, perquè dut 2 anys m'agradaria contar un poc quasi la petita història, des de 2023 que vaig arribar aquí. Com he dit, hi havia aquest estudi que havien fet les diferents entitats, que havien recordat, i una de les coses era que a la platja de Barcull, sobretot, a vegades tenim vessaments que provoquen que les zones de bany no són adequades i tenim banderes vermelles. Vale, no? Llavors jo, com a regidora que som i que era ja en aquell moment, jo he fet feina en aquestes àrees com a tècnica dins d'Emalla, dins d'Uavent Balear. Vaig cercar una persona tècnica que crec que era la que podria fer un plec de condicions per licitar i per tenir una qüestió adequada d'aquest tema i vàrem aconseguir que a principi de 2024 adjudicar. Però després hi havia la licitació d'això. Bueno, estem acabant aquest punt, nosaltres esperem que d'aquí màxim 6 mesos tinguem aquest diagnòstic de com estan totes les nostres tuberies, puguem fer aquest pla director, tinguem una empresa de serveis que realment fa el manteniment de tot això.
1: Molt bé, i una eina nosaltres hem de... ens quedem sense temps i abans d'acabar hem de comentar temes de llenda, no sé quins havies pensat, però per exemple tenim, recordar-vos a tots, nosaltres feim la llenda cada dia, que hi ha aquesta inauguració de l'exposició a l'aire lliure de Sons de Mà de Diana Borràs, que també va fer pregó de les festes de,
0: sí,
1: de la patrona, sinó, no, de la patrona o de...
0: No, de Moll, de les festes, sí, del Carme, però Diana Borràs és antropòloga, ja va fer a la fira dels Bosc de l'Abadia, ja varen fer fa 2 anys, ja fa estona que siguin, i una xerrada de bon tema, i enguany també van tornar a fer una xerrada amb Antònia Puig, de Nàutica del Cano, i una de les coses que també ella, o sigui, a nivell de currículum que havia estudiat, era un poc aquests sons de mà, aquestes caragoles, no?, que serveixen, aquests cons que veiem nosaltres, que sempre han servit com un instrument d'interacció, de coneixement, de connexió dins totes les, diguem, pescadors, vaixells, barques, no? I que arreu de, diguem, arreu de molt de llocs que ella ha estudiat, pues que també han estat un element també que també ha servit, no? I bé, jo crec que serà molt interessant aquesta exposició, que serà, dit, perquè serà de vora a l'oficina de turisme del Port de Pollença, diumenge a les 12, i que tots estem convidats aquí. Allà serà, vull dir, una exposició oberta que estarà fins dia, s'obrirà dia 27 de setembre fins dia 1 de novembre, i per tant que tots podran visitar. Per tant, animo-vos a venir a veure-lo, i també dissabte, no podem oblidar, que tenim aquesta mitja marató, que és Running Fest, que tenim, és a dir, que correrem aquesta, se torna a fer un moll, a les 6 començarà la cursa de 10 quilòmetres, a les 7 i que el 7 i quart començarà la cursa d'èlit, i la cursa aquesta més curteta de 5 quilòmetres, la cursa de la dona. En fi, venen corredors d'èlit, per el que ens han dit des de l'organització i des de la Running Fest, que aquesta cursa competeix en el campionat de Balears, però inclús si se bat, si se bat qualque rècord, a lo millor va inclús en el campionat estatal, no? Per tant, jo crec que tot això, després amb un final de festa a la plaça de Miquel Catllong, no?
1: Exacte, música... Després enllaçareu amb la plaça Miquel Catllong i Turano DJ Joel Salas, Cristian Mir i el grup Red Bellies. Hi ha, sí, un cap de setmana complet, no?
0: Donar les gràcies a l'associació Mitja Marató per l'organització, i també a l'àrea d'esports, que també organitza, i jo també vull donar les gràcies també aquí a l'àrea de serveis i a la brigada, perquè aguantin a l'organització de totes aquestes coses.
1: Sí, aquest estiu
0: és molt intens. La setmana passada la cala brutal va ser molta feina, aquesta setmana tornava molta feina amb aquest, vull dir, també vull donar les gràcies, també sé que policia també fa molta feina, també hi ha molt de
1: totes
0: treballadors,
1: les àrees
0: molt de treballadors que fan molta feina. Des d'aquí, moltes gràcies.
1: I de bé, i una eina, nosaltres ara hem de tornar a Pollença. Avui havíem de fer una secció que era en Homoi de posar les ueres amb la tècnica igualtat a Xisca Figuerola, però com havíem de fer connexions telefòniques, en Homoi no ho podíem fer. I ara tot seguit, bé, primer parlarem amb Àngela Font i en Sergio Chogavia, que han anat en aquest World Skills de Xangai, i farem una telefonada ràpida i després farem aquest programa de posar les ueres que havien de fer Homoi. I de bé, Junaina, moltes gràcies, i nosaltres li tornem la connexió a Pollença.
0: Gràcies a tothom.
2: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.

0: vida, falten 9 minutets per arribar a les 11 de matí i ja vos han dit que avui faríem una connexió amb Xangai. Per què? Perquè ja sabeu que a la Xina, aquests dies, des de dia 22 a dia 27, s'està celebrant la competició, la 48a edició de la World Skills. I allà hi ha dos pollencins, en Sergi Ochogavia, i a la modalitat de jardineria i paisatgística, i n'Àngela Font, a la modalitat de cuina, estan participant. Quina experiència! Les seves famílies, com ja sabeu, perquè també mos ho varen dir els quan varen venir aquí, són allà, els acompanyen en aquesta experiència tan única, tan increïble, i nosaltres hem dit que faríem una connexió telefònica amb ells, però degut al canvi d'horari, degut al seu ritme també que duen en aquest dia a dia, no parlarem en directe, però mos acaben d'enviar fa una estoneta un àudio. Escoltarem mares, escoltarem a les germanes i crec que ara mateix fins i tot mos acaben d'enviar un missatge de part d'en Àngela. Així que ja no xerraré més perquè el que volem és saber com ho viuen. Els hi hem demanat que mos contin un poc com valoren aquestes jornades, que avui ja és la segona, perquè allà ara ja és el cap vespre, ara crec que ja mos ho diran, i és la segona jornada que estan desenvolupant allà un gran, gran, gran nivell. És un altre món, però bé, estan vivint aquesta experiència amb molta il·lusió i també tenen fins i tot la família qualque anècdota per contar-nos. I de, anem a veure què mos diuen.
1: Des de Xangai, aquí són les 4 menys quart. Està a punt d'acabar el segon dia de competició i la veritat és que bueno, vivim una aventura, una experiència que per ells crec que serà inolvidable i la veritat és que bueno, no mos ho creiem. Ara, una niviada perquè veiem que hi ha un nivell però espectacular, vull dir que aquí van a precisió, hi ha gent molt preparada, 4 anys de preparació per arribar aquí i la veritat és que a Espanya en general no estem en aquest nivell, però bé, ells ho lluiten, en sortiran mentre acabin, que molta gent també ja ha abandonat de la delegació espanyola i d'altres, hi ha gent que ja en veu que no pot i ho abandona, ells mira, segon dia per ara encara ho fan amb ganes, motivats i res, l'experiència que s'enduran, res més, però bé. Ara us contarà l'experiència també aquí familiars i germanes de competidors i vos contarà una mica.
2: Hola, bueno, jo soc la Montse, la germana d'en Àngela, i bueno, ara mateix les sensacions són molt de nervis, és veure-la i sí, sentir nervis, però bueno, una experiència inolvidable vista des d'un meu punt de vista i m'agradaria contar una experiència que vàrem tenir que, bueno, mos trobam a un pavelló d'uns 600.000 metres quadrats supergran amb un munt de coses, tu te pots girar a la dreta i veure un helicòpter i girar-te a l'esquerra i veure un tramvia i tot això són diferents modalitats, diferents skills a les quals s'enfronten unins. Però, bueno, una experiència increïble.
3: Bueno, jo soc la Núria, la germana d'en Sergi, i bé, també amb molt de nervis, i encara que amb molt de nivell, perquè són tot és molt complicat. Els veiem molt bé, molt motivats, també molt contents que puguin viure aquesta experiència i l'important és que els veiem animats i amb ganes de seguir per veure aquest resultat final que segur que serà bo. I
1: nosaltres passant-m'ho de matí amb experiències com, perquè aquí a cada skill hi ha com un taller, se poden fer tallers i de tota la gent que ve de públic aquí, hi ha moltíssimes escoles de tot Àsia, també veiem escoles d'instituts i gent de per tot el món, de tot el món. I l'anècdota va ser del primer dia, no sé qui la vol contar, que m'arribaran a plegar per ser voluntaris d'un esquil de restauració, Cati, si no m'equivoc. I era de barista, no? De que feien cafès, nosaltres anàvem com si fóssim clients d'una cafeteria. Allà coincidírem amb altra gent, nosaltres coincidírem amb una mestra índia, i després, bé, ens van separant dels grups i els pares que deien de l'equip se'n van anar amb un altre, que eren amb gent de Macau, d'aquí, de Xina també, i res, i era l'experiència aquesta de que el pobre lot ho va passar fatal, o que ens va atendre, ens va fer... bé, van tenir una sobredosi de cafè, perquè ens van beure cafè, però bé, tota la... Veies aquell lloc que havia d'estar en tot, li miraven precisament tot, cada detall de com feia aquell cafè, de com el servia, de com tractava el client, de tot, de tot. I, no sé, van riure molt perquè ens van anar a plegar i mirava un cafè gratuït i l'experiència de... Bé, que empatitzava molt amb aquell jove, que no sé de quin país va ser el nostre, en realitat era europeu. I en canvi, saps, veiem que els nostres fills pues, estan allà també a l'altre costat i, no sé, són moltes coses i res, no sé què més vos poden contar. Si calculi... Ah, sí, la inauguració. Nosaltres no hi vam ser la cerimònia ni inauguració, però ho vam veure per el screening que ho fèiem per YouTube. Però, bueno, els fills mos ho han contat. Ara anem a Montse perquè, bueno, l'Àngela mos ho va contar que ben Sebastià i en Sergi també, però l'Àngela ho va veure, és que era espectacular, és que jo crec que era una demostració de poder aquí a Xangai, perquè aquí totes estratosfèric. Ara vos contarà un poquet la Montse.
2: Sí, bueno, l'Àngela mos ho contava amb molta il·lusió, bueno, tots tres, i mos contaven que primer de tot les cadires tiraven aire condicionat, l'espectacle hi havia robots ballant, focs artificials,
4: realitat virtual,
2: sí, realitat virtual, un munt de ballarins, cada un passava per damunt una passarel·la, i hi havia un munt de gent. I, claro, de fondo, com que era un lloc destapat, de fondo se veien tots els edificis i, bueno, era impressionant. Només per veure-ho a través d'un vídeo apareixia una pel·lícula.
1: Sí, i a la darrere de tot va resultar que hi havia unes ballarines i ballaven amb un ballarins i a la darrera se lleven un casc que duien i eren robots. Bé, espectacular, saps? És que robot també mai per tot. Aquí és tot, a l'hotel i tot. A nosaltres vàrem demanar que ens faltava una tabeola i res, en 10 minuts ens arriba un robot a la porta que ens duia les tabeoles. Jo no sabia ni què havia de tocar. O jo què sé, te trobes a l'ascensor i te puja un robot a davant de tu i el Pep van deixar tot sol a dir l'ascensor amb un robot i te quedes allà així que ell sap on va i cap a la seva planta. Bé, és un altre món, ja vos ho deim que és un altre món, i crec que a més de l'experiència d'arribar fins aquí ja és molt, perquè t'he dit arribar a fer qualque cosa, bé, és quasi per no dir impossible, és impossible, sí. Però bé, l'experiència la tindran i tot això m'ho n'adoïm. Vinga, moltes gràcies. Una besada.
2: Besos.
5: Gràcies.
0: Gràcies. I doncs són les mares, aquesta veu és na Cati Vila, la mare d'en Sergi, i ho he escoltat també la germana d'en Àngela, la germana d'en Sergi, ho viuen amb molta intensitat, aquesta experiència única. I ara hem de dir, que bé, a part ho heu escoltat, no?, que molts han tirat la tabaiola, s'han retirat, i els encara que són allà ho donen tot, ho veuen molt complicat, però aquesta experiència no se la volen perdre, ho viuen en Sergi i en Àngela, i ho viuen les seves famílies que els estan acompanyant. I ara també ens acaben d'enviar un missatge, un àudio de part d'en Àngela. Vinga, l'escoltam.
6: Hola, Joana. Pues, aquesta que va de un segon dia de competició. La veritat és que estic molt contenta amb els meus resultats. A veure que hi ha molt de nivell, molt de nivell. No pensava que fos així, però bueno, ho estàs lluitant. I donaré el millor de jo amb aquests dos dies que me queden i res, jo estic molt contenta, ho estic disfrutant molt, la veritat, i res, que és increïble, i ja d'haver de ser aquí, d'haver acabat aquests dos dies i tot això és una passada.
0: Clar que sí, Àngela, segur que ho estàu disfrutant molt. Enhorabona per el que feis i moltes gràcies per haver-nos enviat aquests missatges, perquè nosaltres des de Ràdio Pollença volíem fer un seguiment, volíem saber com ho duis, com ho viviu, i veiem que bé, no ho esperàvem d'una altra manera, aprofitant aquesta experiència. I bé, nosaltres volem donar les gràcies a les famílies que ens han fet arribar aquests missatges, perquè tots els oients també tenen ganes de saber què està passant a Xangai. I de, així arribem a les 11:02 i no bona nou, perquè ara ja tot seguit hem de començar el primer programa d'aquesta temporada de Posa les Ueres a peu de carrer. Ja estan preparadíssims.

Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Encetem aquest tercer bloc de Fil per Randa d'avui amb el Posa't les ulleres a peu de carrer, un programa que després d'una pausa merescuda durant els mesos d'estiu tornem a reprendre gràcies a la col·laboració de la tècnica d'Igualtat, la Xisca Figuerola. Xisca, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Vens a les piles carregades, eh? Ja tornem a ser aquí.
1: Ja tornem, ja ha passat l'estiu. Mare meva, com passes temps.
0: Que bé, bé. Toca tornar a fer un poquet de feina,
1: sí,
0: tornar a anar al carrer,
1: sí.
0: Reflexionar un poquet, posar temes d'aquest damunt la taula que a vegades a segon qui l'incomoden un poc, però que s'ha deixat d'ells.
1: Sí, però jo estem aquí per incomodar a vegades un poquet. Eh? I avui tenim grans convidats que, bueno, podem passar a presentar-los.
0: Si trobes. Vols que comptes el tema d'avui, quin és?
1: Bueno, pues avui xerrarem amb l'associació Homos Transitant, que ara estem, no?, amb Pere Fullana. Bon dia, Pere Fullana.
2: Molt bon dia a tothom.
1: Que és el coordinador, director... Bueno, no? Que xerràvem d'això, de les jerarquies, a veure que...
2: Sí, les jerarquies...
1: Que és un altre tema.
2: En dins l'estructura de la nostra associació, en tot cas tenen un perfil administratiu, sí, perquè hi ha d'haver qualcú que consta en els registres com a president. Però
1: res més.
2: Només faltaria que no fossin capaços dins aquest marc d'una associació que cerca igualtat des d'una idea clara de perspectiva de gènere i amb el nutriment dels feminismes que nosaltres mantinguéssim jerarquies.
1: Molt bé. Doncs bé, ja has fet una miqueta d'introducció, no?, de l'associació. I, bueno, el tema d'avui vendria a ser... Podríem xerrar de noves masculinitats, però també estem aquí comentant el tema d'aquest nom, de noves masculinitats, no? Però bé, per començar... Pere... Bueno, també no sé, tenim... perquè
0: tenim un altre
1: convidat molt important de l'associació. El que passa és que avui atendrem telefònicament, no ha pogut estar present, però bé, Enric Urbano.
2: Enric, sí.
1: Urbano. No sé si el tenim ja...
0: Sí, en Enric també. Si tot va bé, molt sent. Bon dia, Enric, com estem?
3: Sí. Bon dia, què tal? Com anem?
0: Benvingut també en aquest programa de Ràdio Pollença, gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Bon dia, estimat, bon dia.
3: Bon dia, estimat.
1: Bon dia, què tal? Com va? Primer de tot,
3: moltíssimes
1: gràcies per haver acceptat aquesta convidada en aquest programa de Posa't les ulleres a peu de carrer, que estic encantadíssima de tenir-vos un més present i l'altre no tant, però també.
2: També present.
1: També present. Moltes gràcies.
3: Sí, som aquí, fent presència, malgrat sigui virtual.
1: Molt bé, perfecte. Doncs bé, un poc per començar... que ens podríeu presentar Homos Transitant, no? Que com va néixer aquesta associació i quins són els seus objectius?
2: Com va néixer? Me permet, Enric, que expliqui un poc que va ser casualment, hi va haver una causa que mos va dur a una emissora, concretament a Ona Mediterrània, allà per el 2017, i me vaig atrevir a compte d'una convidada d'un company que llavors estava allà, en Joan Ferrés, a iniciar un cicle de ràdio, i en Joan me diu, has de posar nom. I jo, homes que transitam des d'una posició determinada, jeràrquica, cap a un camí de desconstrucció, de canvi, de transformació. Així va néixer. I llavors, un temps després, t'hi vas afegir tu, Enric.
3: Sí, així es varen compartir aquest espai de ràdio i a partir d'aquí varen començar, diguéssim, a transitar també.
1: Molt bé. Pues...
2: Llavors, posteriorment, si me permeteu, temps després, ja fent ràdio durant bastant de temps, atrevint-nos, perquè no en teníem ni idea, teníem col·laboració de distintes persones i emissores, parlar des de la ràdio del tema de la masculinitat, és a dir, posant la masculinitat en contradicció, problematitzant el que és la masculinitat dins el món del patriarcat. Temps després vàrem considerar que m'havien de constituir com a associació per allò de fer operatives algunes coses, no? I aquí estem,
1: en aquest... I aquesta associació, diguem, quins són els seus objectius? Per què neix aquesta associació, com tu comentaves, no? També, no? D'aquesta transició, d'aquest trànsit en aquesta masculinitat, d'aquestes masculinitats, no? Quins són els objectius, però, de l'associació?
2: A veure, els objectius són... Jo no me sé de memòria el que tenim plasmat damunt dels nostres estatuts, però bàsicament és posar a disposició, primer d'aquells que hi participam, perquè n'han de ser partícips actius, el procés de transformació, de qüestionament, d'indagació de la condició d'homo, i per tant aquest bagatge de la cultura masclista, posar-la en qüestió, que és un procés continu, acostar-nos a admetre que, per exemple, mirar el món des d'aquests ulls que, en els quals convida aquest programa, és la perspectiva de gènere.
1: Totalment.
2: On homes i dones, mos hi trobem en aquesta etapa contínua d'aprendre i fer xarxa. Aquests serien els objectius. Llavors, homes, dones, tots els col·lectius, diguem, mal vists des del patriarcat, per tant, tot el col·lectiu LGTBIQ, tot el que comporta aquesta realitat, és a dir, la perspectiva de gènere amplament i, a la vegada, assumir que això no és fàcil, que hem de començar per nosaltres mateixos, que no ho tenim tot fet, que no podem jutjar fàcilment o gens i que hem de poder despertar i convidar a altres persones, tothom, especialment en els homes, a mirar-nos aquesta guixa androcèntrica que tenim.
1: Clar, a veure, és que això és un... Com xerràvem abans, no? És que estem xerrant d'un sistema, no? Un sistema patriarcal. No és que sigui un sistema a part del sistema, sinó que el sistema és patriarcal. I ho tenim molt interioritzat en això. És a dir, és algo que des de que naixem, generació rere generació, mos han anat inculcant i clar, és fer aquesta mirada com tu bé dius, no? Perquè, clar, la masculinitat tradicional sovint s'ha ensenyat que els homes han de ser forts, han de ser independents, no poden mostrar vulnerabilitat. Què trobau, Enric i Pere, com ha fet aquest model la salut emocional dels homes i les seves relacions amb els altres? Enric, que...
3: Bé, això és un factor que s'ha de tenir en compte també, no? Totes aquestes, evidentment, del sistema patriarcal, pues, d'alguna manera també afecten els homes, no? Però no hem d'oblidar, no, que al final nosaltres som aquí la postura, no? O la fitxa, diguéssim, privilegiada, no? Per tant, també sumant un poc en això que deia en Pere, no? Homes transitant també vol fer pública o vol fer públic aquest posicionament d'un grup d'homes, no?, en contra d'això, no? Perquè crec que també, més enllà de posicionar-nos a nivell personal, pues, també calen figures, no?, que es posicionin públicament i també puguin servir d'impuls a altres homes, no?, per fer-ho. Per tant, és vera que tot això també mos afecta als homes, pues això, el tema de no plorar, el tema de tenir una mica... capades aquestes expressions de sensibilitat, d'emocions en general, però clar, no hem d'oblidar que al final nosaltres som la peça, diguéssim, privilegiada en aquest sistema, no? Per tant, és vera que ens afecta, però clar, hem de posar el focus en aquesta sensibilització a més homes, no? I no posar-nos a nosaltres com a subjectes passius, no?, del sistema patriarcal, sinó reconeixem-nos com a subjectes actius i intentar a partir d'aquí transformar, no?, amb reflexió, sensibilització i de més.
1: Molt bé, moltes gràcies. Sí, Pere, si encara volies comentar.
2: Vull comentar una cosa, que un aspecte que a més estem en el moment àlgid de la qüestió. AIGE és l'associació, en castellà, Associació Hombres per la Igualtat de Gènere, que demà, precisament, se reuneix a Màlaga per commemorar que fa 25 anys que es va iniciar. Segurament hi havia ja altres col·lectius, altres grups. El que passa és que és l'associació, la dinàmica més notable, que llavors ha anat creixent més o manco a nivell d'estat espanyol i en connexió amb altres realitats. Ho vull dir perquè nosaltres en som hereus, nosaltres vàrem veure d'aquelles fonts i des d'aquí felicitar aquest camí, tot i que no és fàcil, perquè la masculinitat tradicional, com has dit, com heu citat, mos engoleix amb molta de facilitat.
1: I, bueno, xerrant d'aquestes, bueno, si me permets dir, noves masculinitats, no? O aquest canvi, aquesta transició, cap a on hauria d'anar? És a dir, aquesta sensibilització, perquè, clar, se pot entendre que com a sistema, no?, el que comentava en Enric, aquest privilegi de com a homos, es fer carver que el sistema marcat, el patriarcat, pues, aquest roz de somo, però... Quin és el canvi i quina és la transició que ha de fer? Xerrant, pues, a lo millor, pues, de temes de cures, temes de corresponsabilitat, no? Temes de, pues, de mostrar més aquesta sensibilitat emocional. És a dir, cap a on ha d'haver aquest trànsit?
2: Jo només vull fer un petit apunt i llavors m'agradaria, Enric, que tu amb això mos posis al dia. Penso que en aquest moment s'haurien de parlar, sobretot, i interioritzar i fer present una pregunta. Quines som o què tindríem que ser? Perquè els que som, ja ho sabem, el tipus de masculinitat instaurada ja la coneixem, és molt bona d'identificar. Ara bé, quines som o que haurien de ser? Quines els que no tindríem que
1: ser. Que no tindríeu que ser. Clar, perquè a vegades és com que els missatges a vegades són com molt senzills, pel que jo veig, no? I després xerrem un poc del tema del món digital, no? Però clar, quan a vegades se xerra d'això és com, bueno, hem de repartir les tasques domèstiques, la criança, les cures, però és només una qüestió de repartiment o què hi ha més amb això, no? Enric, si...
3: Sí, és que jo crec que perquè hi ha una idea també que circula, no? Que és a dir, no es tracta de tenir una fita o d'establir una fita, no hi, diguéssim, no hi ha una meta, no? On arribar, perquè més que res perquè no la tenim del tot clara. El que sí que se tracta és de convertir-se en un adult funcional, és a dir, una persona que comparteix les càrregues amb la seva companya, que considera que la societat ha de ser igualitària, justa, respectuós amb els drets fonamentals d'homes i dones. Per tant, és aquí, és cap aquí, cap on hem d'anar. Quina és la fita realment, és a dir, quina és la meta que pot dir fins aquí hem arribat i aquí ja hem acabat? Pues no ho sabem, no? Per això lo d'homes transitant, no? Perquè encara transiten, no? El que està clar és que més enllà de saber on anem, el que està clar és que mos hem de separar d'on venim, no?
1: Això mateix.
3: Això sí. És a dir, potser no tinguem del tot definit quin home o quin tipus d'home hem de ser, però sí que tenim bastant clar el tipus d'home que no hem de ser. Per tant, partint d'aquí, aquest transitar és un camí, no?, que també cadascú desenvolupa de manera personal, individual i a diferents ritmes, no? Però que, en tot cas, el que ha de fer és allunyar-se de lo que som, no? Que és aquesta concepció de l'home més pura de sistema patriarcal, on hi ha jerarquies, on hi ha poder, on hi ha violència, no? Per tant, separar-nos d'aquí i transitar cap a una altra forma de l'home, que no és res plusquamperfecte. Amb això vull insistir. Se tracta de ser una persona, un adult funcional, no?, que respecten els seus companys, les seves companyes, que no exerceix pressió o poder, i que respecta, en definitiva, com deia abans, el tema de... dels drets i dels drets fonamentals de les persones.
1: Clar, perquè després és com que després surten aquests missatges de que pareix que quan un home pues, està deixant aquest avanç, no? Aquesta manera de comportar-se, pues, surten aquests missatges de que ja sabem, no? És que precisa una nina, és que precisa una dona, el teu comportament, no? Que a vegades pues, per a joves, per a les persones més adultes o per als homes més adults, pues, que hi ha aquesta més presa de consciència i tal, però per als joves, clar, és que sigui com un insult dit-te, pues, ja ho sabem, no? Aquesta paraula, que si maricón, que si marica, que si, sí, que si ets una nina, que si no sé què, perquè tens un comportament diferent, clar, és difícil això a través a lo que s'està visquent o a lo que s'hi està arribant en aquest perfil de joves, no? I... Mm. Clar, jo crec que aquí és un poquet la part més, també més complicada. Ara molt bé en el món digital, machoesfera, que en altres programes també ja ho hem estat comentant, el tema de la machoesfera, pues, bueno, és algo que no és un grup homogeni, no? Sinó és que és una xarxa de subcultures digitals, no? Com els incels, els alfa, males, els activistes pel dret dels homes, unides però per un discurs que reacciona contra el feminisme i entra amb molta força. És a dir, no sé vosaltres com a associació si també pues, doncs, vos jo com ho veus en aquest tema de...
2: Penso que en Enric té un recorregut amplíssim com a, no sé si dir, docent amb joves, en grups, en col·lectiu de joves, i té molt més tacte per explicar-nos-ho.
3: Com podeu veure, en Pere m'estima molt, no és tant així, però bueno, jo a nivell personal el que puc dir és que clar, sí que és veritat que poden detectar, no, aquesta com ho diríem, aquesta reacció, no, a totes aquestes qüestions per part de joves, no? Jo vaig començar a fer tallers a instituts pues, al voltant del 2016, por ahí, no? I sí que és a veure que he pogut veure aquesta evolució de rebuig, no? En aquest tipus de formacions, o tallers, o xerrades, o trobades, no? Però jo crec que també, més enllà també de que hauríem d'analitzar què passa, no? En el món digital, o com és possible que puguin arribar i, sobretot, aprofundir aquests missatges de manera tan, tan forta, no? Jo crec que també ens hem de mirar nosaltres, no?, en els homes adults, i veure també què podem fer, com podem fer-ho més atractiu, com podem contar-ho millor, com podem, no sé, establir dinàmiques que puguin ser més atractives, i també pues, llançar missatges que, de la mateixa manera que per l'altra banda ho fan, no?, pues, fer-ho nosaltres també i tractar d'arribar en aquest jovent, no?, que està potser un poquet... qüestionant-se determinades coses i que li arriben molt d'inputs per l'altra banda, no? Que els

0: això ha existit a nivell històric pues, de tota la vida, no? Aquí el problema és que el missatge s'ha transformat, no? I s'ha fet molt més accessible i diguéssim que es propaga d'una manera molt més ràpida, no? Però no només el missatge de la misogínia, sinó també altres missatges, no? Per tot això, les xarxes socials, bé, totes aquestes sí. plataformes.
1: Bueno, de fet...
0: No? Per tant, el que nosaltres... El que nosaltres hem de fer és intentar adaptar-nos, no, en aquests nou temps i també pues, no sols anar a un institut i fer una xerrada, diguéssim, entre cometes, clàssica, no, sinó també trobar altres vies de contacte amb els al·lots. Per tant, penso que també hi ha una responsabilitat per part nostra, dels homes adults, no, d'intentar fer aquestes coses pues, atractives i apropar-nos en el jovent.
1: Clar, bueno, de fet, també com passa un poc en el tema d'aquestes persones, és a dir, referents, no? En temes de dones, doncs igualment ha passat, no? En tots els àmbits no hi ha un referent, hi ha pocs referents o hi ha hagut pocs referents de dones, i jo crec que això també és un tema que també ve a ser el mateix, potser necessiten més referents, no?
0: Sí.
1: Així com de l'altra part sí que en tenen molt de referents, perquè tu entres a les xarxes i jo pues, des de l'àrea d'igualtat en els algoritmes intento entrar per veure un poc el que se respira i clar, és que tenen bastant de referents d'homes que, bueno, que han de ser homes forts, és a dir, la musculatura, han de ser homes protectors de ses dones, han de ser bueno, realment els discursos com els que tu comentaves totalment masclistes, no? Però clar, és que després dels altres a lo millor no se volen tant de referents i que hi vegades aquí jo crec que si pot ser que mos perdem un poquet amb això, no? No sé què passa.
0: Sí,
1: no treu tant, no treu tant perquè és més, a lo millor, clar, els discursos que tenen aquesta gent són molt fàcils de comprendre, hi entra molt ràpid, vale, som així i sí. Punto, i l'altre pues, ja és un tema de qüestionament, de mirar-te tu mateix, no? I clar, i aquí hi ha molta més feina i molt de més temps. No sé si també és tema de ser rapides, que avui en dia és, ara ho tenc i ara pues, ja està... no sé què trobau amb aquest tema.
2: El tema de referents és un anàlisi llarg, històric. Ja, jo, amb companys meus d'associacions de la península, de homes igualitaris de Catalunya, per exemple, ho han posat damunt la taula sovint. Quins són els referents? Quins són els referents en qui mos han de poder mirar nosaltres? I nosaltres adults, i jo ja a una edat notablement avançada, no ho sé. A mi, en aquest moment, me fa ganes parlar d'un llibre i un autor, un home històric, tremendament un influencer històric, que és... Adam Smith. Qui era Adam Smith? I hi ha un llibre en aquest moment d'una dona que es diu Catherine Marsall que el mos mostra amb tota cruesa. Perquè ja només el llibre mos diu qui preparava el sopar en Adam Smith i qui posa el plat a taula. I a continuació podem fer tot un desenvolupament. Qui fa el llit? Qui fa la neteja? Qui cuida les persones malaltes? Qui? I per una banda, nosaltres, els homes, no hem après el món de les cures, no hem après el món de la responsabilitat, corresponsabilitat, i sovint tirant pilotes fora. I llavors, anant més enllà, com contemplam el fet de que hem de respectar tot l'entorn, l'ecosistema? L'ecofeminisme molt ne parla d'això.
1: Totalment, sí.
2: D'on ve el menjar? Qui cura? I com destruïm l'entorn? Adam Smith, que és un referent de l'economia, resulta que un home... Fadrí, que sa mare tota sa vida li va posar el plat a taula, etc. Jo encara no l'he llegit tot, m'ha facilitat la meva

0: fotografia i val la pena. Catherine, Marçal, qui preparava el sopar? I qui prepara el sopar? En aquests influencers que decideixen fer xarxa contaminant respecte a aquesta cultura masclista. No ho sé.
1: Jo també, pel que fa, només un breu apunt, pel que fa al tema de referents, és que crec que també aquí és veritat que moltes vegades sentim aquest discurs, no?, de que falten homes referents i de més, no?, en aquest àmbit. I pot ser que sigui vera, però el que sí que tenim, i molt, són referents dones, no? I crec que per aquí també pot ser una via, no? No cal que referents siguin homes, també poden ser dones en aquest sentit, no? Perquè jo crec que el moviment d'homes en general es troba en un moment, malauradament, tan embrionari, no?, que és lògic que no hi hagi referents homes o que no siguin tan visibles, no?, perquè no estem en aquest punt. Per tant, fins a arribar a aquest punt, no passa res, i crec que és positiu i constructiu, i a més crec que ha de ser així. El Manco, jo me sent bastant alineat amb això. Els referents, els nostres referents, han de ser les dones feministes.
2: Sí, sí.
0: Així i tot, perdona, així i tot, jo tinc present el recorregut que mos ha duit des del 2017, que començàrem el programa de ràdio Homes Sense Tant, com un espai de referència, com un context des d'on mirar el món. Eh? No, això no és l'únic que hem de mirar. I actualment hi ha moltes més veus d'homes que es manifesten, es posicionen clarament a favor de rompre amb aquesta Estereo. Fortalesa i amb aquests...
2: No,
0: jo ahir mateix me trobava amb una... Tinc la foto per aquí, un actor, Miguel Bernardo, que és un dels protagonistes d'aquesta pel·lícula que crec que haurem d'anar a veure, i no pretén fer propaganda, però l'hem de citar, La bola negra,
2: sí.
0: Que ell diu això. Ho llegiré en castellà perquè no vull confondre. Diu, los hombres tenemos que romper la barrera de no mostrarnos vulnerables y exponer nuestros sentimientos. En Miguel, o altres actors, o algun esportista, pensant en la gent jove, en com comencen a ser veus que se posicionen, que se posen a l'abast d'aquesta manera de rompre amb la cultura masclista, de rompre amb aquest ou que no permet que hi entri res d'aquesta transformació necessària i que la rebem de feminisme.
2: Clar, perquè és que expressar les emocions sempre es mostra com a mostrar la vulnerabilitat, no? I això sempre ha estat de les dones, és a dir, estan senzill quan dius, homes no ploren, no? Aquesta frase que sempre s'ha escoltat, perquè si els homes ploren mostra't la teva vulnerabilitat. Clar, jo crec que començar un poc per aquí, no? Es poder veure que aquests infants pues, aprenen que sí que pots plorar, pots mostrar la teva vulnerabilitat i que no passa res, que no per això deixes de ser més home ni te converteixes en ser més dona. Perquè quan tu comentaves també, Enric, en el tema de les dones que també han de ser pues, bueno, aquestes dones feministes, sí, també aquí fem petit encís, perquè a vegades és moviment feminista perquè només han d'entrar les dones, però sí que és veritat que els feministes són homes i dones, no? Però sí que és vera que també a vegades me n'adon que els estem dient en els joves que han de mostrar aquesta sensibilitat i després moltes de les joves el que no volen és que un jove que mostri aquesta sensibilitat. No sé, a vegades sembla que encara és l'estereotip de jove que cerca una lota és un home, pues, un jove que estigui fort, que demostri pues, protecció, etc. No? No sé si vosaltres també ho veus així, o que també potser hi hauria d'haver un canvi, no?, aquest missatge un poc, també per, no sé, que les lotes també pues, acceptessin aquest rol. No sé com ho veus vosaltres, si realment és així, si trobeu que...
0: Enric, què?
1: És que, per no tropillar-nos, jo vos deix i quan doneu pas, pas.
2: Sí, sí.
1: Clar, és que aquí ve tot d'allà mateix, no? El tema, uh-huh. Ja ha començat malament quan lligam el tema de mostrar emocions, no? la vulnerabilitat, no? Al final, mostrar emocions, plorar, riure, ser feliç, estar trist, mostrar-se vulnerable, tot això són qüestions normals de qualsevol ésser humà, no? Per tant, no estan lligades a cap mostra de feblesa o de fortalesa. És vera, no?, que pot ser que aquesta tendència de les nines o de les lotes més joves a cercar un home o, pues això, que compleixin tots aquests rols i estereotips, no?, pues està creixent. Però crec que ve d'allà mateix, és a dir, abans mos qüestionàvem això del món digital i dels missatges ràpids i de més, i crec que el focus està en el mateix. Crec que l'origen o la font és la mateixa. I els missatges són els mateixos, el que passa és que incideixen de manera diferent en els homes en els atlots i en les atlotes, no? Però crec que és això, és intentar, com deia abans, bueno, pues també fer-nos amb aquest àmbit digital, no?, i adaptar-nos a ells i generar missatges, pues, més accessibles o més atractius en aquest sentit. I per aquí, a partir d'aquí, es desmuntarà tot, no?
2: Clar, perquè...
1: Tot això dit és molt fàcil, però clar.
2: Sí, sí, no, és que clar, per això avui estem aquí, no? Perquè en el final no és com ho dit en el principi, en el final no hi ha un objectiu, no és anar a cercar solucions, ni molt menys, sinó que anar transitant, que és el dia a dia, no? Anar veient què està passant, que se respira i intentar doncs anar podent fent aquests canvis i aquestes pessetes, perquè en el final... Pues, el patriarcat en el fin marca aquestes pautes de comportament, de com s'ha de comportar un home, de com s'ha de comportar una dona, i això ho tenim molt interioritzat. I com... Sí, perdona, digues.
1: No, I aquí també hi ha una cosa que, clar, aquest treball de masculinitat, al final, per aquest estat, en aquest moment molt embrionari que deia abans, no?, en els homes, pues, té molt de privat, és a dir, molt de personal. I hi ha una cosa que en els homes no mos agrada gens, no? I és fer coses sense que la resta ho vegi, no? És com que sempre tenim que tenir aquesta projecció pública, no? I això de transitar o aquesta reconstrucció o aquest qüestionament, més que reconstrucció, aquest qüestionament, pues, ara mateix està en lo personal, no? I hem de fer una tasca personal i privada que, com que no se veu, moltes vegades com que ho deixam anar, no? I crec que clar, hem de donar aquestes passetes per intentar arribar a lo públic, però primer passant evidentment per lo personal.
2: Clar, totalment, és que si no hi ha un canvi intern, que és el que hem estat sempre, bueno, comentàvem, no?, en Pere ho ha dit en el principi, si no hi ha aquesta mirada de cada un i cada una de nosaltres, però és a dir, si no hi ha aquesta mirada interna, és molt, molt difícil que hi hagi un canvi, no?, i una acceptació primer de com m'estic comportant, és a dir, que no m'he de sentir culpable perquè potser pues, estic fent alguna cosa que sí que és un comportament masclista, no? Dic, ai, no, és que buf, ja no és un tema de culpabilitat, sinó que és un tema de prendre consciència i, ostres, m'estic comportant així, tinc aquest comportament, prenc consciència d'això i la propera vegada pues, intentaré canviar o fer-ho, bueno, d'una altra manera, no? Jo crec que aquest hauria de ser un poc el missatge, crec, no?, d'aquests petits canvis intens, i en el final això pues, fa com un efecte dominó, no? Si un amic pues, te veu que tu tens un comportament, perquè en el final els joves també, no? Si un ho fa, l'altre també, no? És com que aquesta el tema de, no?, de pertinència en el grup, aquest sentiment de pertinència és molt important en aquestes edats. I clar, si un ja té un comportament molt masclista i és bastant líder tal, doncs els altres també el tindran. Jo crec que a vegades també aquests referents poden ser en aquests petits grups, no?, de joves, no?, perquè hi hagi aquests petits canvis, no?
0: Clar, hi ha tota la massa de la masclosfera aquesta que hem citat, té molt estudiada, i tu parlaves d'algoritmes fa una estona, com estimular, atreure, genera molta d'atractivitat. Llavors, com fer sense culpabilitzar? Com fer sense culpabilitzar-nos? Per tant, valorar-nos i fer aquestes petites passes que ens transformen. És addictiva la transformació cap a una masculinitat definida com a igualitària, que és imperfecta dir masculinitat igualitària, dir un ser homo que sigui proper, empàtic, connectat en si mateix, en les seves parelles, en les seves criatures, en l'entorn, en tot, té una part que és complexa, però també té una part molt addictiva, perquè genera molt de goig, genera autosatisfacció, genera pau. Uf, pau, que tant en necessitem.
2: Te trobes a tu mateix, és a dir, en el final és una feina de trobar-te a tu mateix, de no haver d'estar... Perquè, clar, si tu, jo crec, no, aquests joves que volen estar... Baix una pressió, també, en el final, no? Perquè la machosfera, en el final, aquest tipus de comportament és una pressió per a aquest jove, perquè he de ser així, m'he de comportar així... És a dir, en el final no deixa de ser ell mateix, a lo millor si deixéssim... No? Sí que és vera que això hi ha aquesta mirada més interior, quan ets més adulta, a més aquesta feina de presa de consciència i tal... Però crec que no deixa de ser també una pressió per ells, no? Haver de tenir un rol de comportament.
0: Tanmateix, és el que configura molt de ser humà és la competitivitat, no? I això, per ventura, podria ser comú, no dic per igual, entre dones i homes. Podria ser, no? És a dir, mos condueixen cap a competir, el qual vol dir cap a l'egoisme. I aquí tindríem tot un programa per fer, no? Els homes, especialment, estan dissenyats des d'aquesta cultura masclista per ser competitius. Uh-huh. I ho som amb altres, les dones, naturalment, però ho som molt. I aquí hi ha que reflexionar en nosaltres mateixos. Bueno, amb un mateix, perquè això mos ho du el model d'aquesta masculinitat tradicional, però molt amb els altres. Qui la té més grossa? Permeteu-me sí. l'expressió. I amb tota la dimensió que pot tenir aquesta referència, anem a competir, a competir, a competir. I llavors, com que no podem arribar, ens frustrem. I de la frustració, la castració d'emocions, etc. I la violència. La violència cap a les dones, naturalment, però també la violència cap a els altres homes, qui són majoritàriament que maten, qui són els que van a les guerres, qui són els que dissenyen les guerres i totes aquestes batalles que tenim tan fresques actualment, majoritàriament són els homes. Per tant, com ho hem de fer per rompre aquesta cuirassa, això que mos configura?
2: Enric?
1: Aquí també hi ha que heu dit abans, un concepte interessant, això de la culpabilització, no? Clar, no és culpabilitzar-se, sinó responsabilitzar-se, no? Es tracta de culpar-se, no? Sinó de fer-te càrrec dels teus errors i també en aquest sentit que dèieu d'un poc en aquest procés també trobar una mica de goig, no? Perquè jo crec que també pots anar sentint com errors del passat o les teves pròpies cuirasses es van desfent, no? I aquí hi ha algo de plaer en el sentit d'anar evolucionant. Però jo crec que, sobretot, el que hem de fer especial incís en això de que no es tracta de culpabilitzar-te, no? O de culpabilitzar, sinó de responsabilitzar-se. I, per tant, una vegada que te responsabilitzes i prens consciència de tot això, doncs has d'actuar en conseqüència d'aquesta responsabilitat.
2: Clar, el tema de la responsabilitat és talment així, no? És a dir, fer-me responsable d'això. Però fer-se de responsable és... Bueno, és una feina aquí, perquè quan tu ja ets conscient, sí. Clar, aquí, perquè mentre que, bueno, jo me culpabil, és a dir, que tota aquesta expressió, no, de perquè me sent culpable per això, per allò, no, aquesta culpa que sempre duim a damunt l'esquena, però clar, aquí és on hi ha la feina en la responsabilitat, quan jo ja tinc aquesta responsabilitat de canvi, això és un procés, i que és el procés lent d'anar analitzant-me, d'anar veient i ser conseqüent i de realment ser realista en jo mateixa, de dir, ostres, això no ho estic fent bé, i això costa, és a dir, costa donar-se en compte i responsabilitzar-te de que això no ho estàs fent bé i que ho has de canviar o que ho has d'intentar canviar-ho, no? És un tema molt que jo crec que des de petits aquest tema és no s'atreveixen a lo millor de com s'haurien de treballar. Ara sí que se comencen, crec que s'estan començant a treballar un poquet, però el tema de les responsabilitats, el tema de mirar-te, el tema de la presa de consciències, de les emocions, tot aquest tema, començar ja de molt joves, poder treballar, a lo millor crec que aquí podria haver més els canvis, no? Es prendre aquesta consciència, perquè en el final el comportament masclista. I abans d'entrar en directe ho comentàvem amb en Pere, el comportament masclista tant d'homes com de dones. Les dones també tenim aquests comportaments masclistes i com tu bé has dit, no, en el llibre que citaves, de qui posa la taula, qui diu que, lo que dèiem, si hi ha una família, que hi ha un fill i una filla, qui és qui li diu a sa filla? O qui deia, ara ja hi ha un canvi, però qui deia... et tu que t'has d'aixecar a llevar la taula o a escurar, doncs era sa mare, no? I clar, hi ha hagut aquestes, les nines doncs, també ja han crescut amb aquestes actituds masclistes, no?
0: Hi ha un company molt benvolgut, que és un dels que van impulsar l'associació a la qual han fet referència abans, a IGE, que definia el masclisme, la cultura masclista, com un peixet que està dins l'oceà, que tot l'oceà és el patriarcat, no? I el peixet ha nascut allà, és el seu modo natural de viure, el seu entorn natural de tota la vida. Això és el que tenim. No identificam l'exterior i, per tant, no podem discriminar. I el sistema... que tu insisteixes molt, ja se'n cuida molt, contínuament
2: que
0: de crear les condicions perquè no identifiquem el lloc des d'on han de sortir, perquè no identifiquem que hi ha altres mons, perquè no identifiquem la possibilitat d'una empatia en l'altre, perquè hi ha tantes de coses, no? Llavors, en tot plegat, hi ha tot una dinàmica cultural, que és un concepte que en sociologia és molt extens, que mos condueix cap allò. I llavors arrosseguem tabús, arrosseguem estigmes de la moral d'una religió o de l'altra, sobretot les monoteïstes, que mos condueixen a tancar-mos, a seguir dins aquesta cuirassa. Per tant, i de fet, els homes, en moltes de vegades, no ens sentim lliures. I no vull, simplement vull fer pregunta, vull que ens demanem com sortir d'un esclavatge en el qual ens han duit. No per culpa nostra, ens hi ha duit
2: el
0: sistema.
2: No, clar, és el sistema, no és un tema d'homes i dones.
0: Per tant, com en sortim d'aquest oceà que segurament està contaminat? Com discriminam que hi ha plantes diferents, animals distints, peixos distints, i mos podem organitzar? Perquè, molt ben dit, Enric, hem de fer un treball personal i individual per aconseguir sortir d'aquest món masclista. El que passa també que és imprescindible fer passes col·lectives, i això avui en dia, sociològicament, si no mos organitzam col·lectivament, el sistema mos menja, el sistema mos ofega i mos castra totalment.
2: Bé, perquè en el final el que dèiem, el sistema és patriarcal i no poden sortir del sistema vivint dins un sistema i... com ho fas si no hi ha un canvi intern teu, d'individual i després col·lectiu, no? És un tema que, bueno, que hem de continuar transitant, no, Enric?
1: Exacte. El que passa aquí és que, clar, aquest canvi que requereix, doncs, això, d'un pues, interioritzar determinades coses. Clar, jo entenc les resistències perquè ja està bé, no? O ja va bé mantenir...
2: Sí.
1: Clar, ja va bé mantenir els privilegis, no? Clar,
2: totalment.
1: Per tant, qüestionar-se, pues, clar, no t'agrada, com aixecar-te a les 6, no? És com dir...
2: És això mateix.
1: Aixecar-me més tard, no? Però, clar, és que és necessari per una societat igualitària i justa, no? I no és només per nosaltres, sinó també per elles, no? Per elles i per altres ells, no? I per altres atlots.
2: Sí, sí.
1: Per tant, crec que és una tasca que és vera, que és complicada, però que les resistències que existeixen són barreres personals que posem nosaltres perquè ja mos convé mantenir aquest
2: ordre,
1: no?
2: Aquest estatus de benestar, no? Claro, de comoditat
1: claro,
2: i tal.
1: Per tant, és cert que requereix de tot això, però, bueno, que està a la nostra mà. És complicat, però que no està tan en fora. És a dir,
2: no
1: és una cosa que se pot fer, vamos. El que passa és que has de tenir voluntat i sensibilitat
2: i paciència,
1: en aquest sentit.
2: No? La gran virtut, la paciència.
0: Sí, i una dosi de decisió, de decidir-te a fer el canvi, a caminar, a transitar.
2: A transitar, no? Com de ben dir.
0: Sí, perquè si sempre estem asseguts en el mateix banc,
2: no
0: veurem aquest passeig, no veurem aquí que estem pràcticament dins la muntanya, no veurem la muntanya ni veurem la mà, no arribarem, ens hem de moure.
2: Molt bé, doncs res, ja estem ja arribam en el punt i final d'aquest programa. No sé si voleu afegir alguna coseta, Enric.
1: Res, jo molt agraït per ser convidada, que espero que puguem repetir un altre dia, que pugui venir,
2: sí.
1: I res, un plaer estar per aquí.
2: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, de veritat que t'ho agraeix moltíssim que haguis pogut entrar, encara que sigui per telèfon, i per la teva col·laboració. Pere, moltíssimes gràcies.
0: El mateix agraïment i convidar a fer-nos preguntes, perquè des d'aquí nosaltres ens podem creure que tenim respostes i no en tenim.
2: No.
0: Ens feim preguntes.
2: Totalment.
0: I convidem a tothom, sobretot els homes i els joves, a fer-se preguntes. Estan còmodes dins aquest entorn contaminat?
2: Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies i espero que mos tornem a veure i tornar a xerrar una altra tertúlia d'aquestes.
0: Molt bé.
2: Gràcies a tots i a totes.
3: Gràcies, Francesc, que també recordem que en Pere i en Enric són d'homes transitant, per si qualcú té ganes d'investigar una miqueta més o demanar-los informació. Gràcies a totes, fins la propera. Adéu.
2: Gràcies, adéu.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 12. Bon dia. Les treballadores de les escoletes externalitzades de Palma han assistit aquest matí al ple de l'Ajuntament per a reclamar a l'equip municipal que compleixi amb les millores promeses ja fa més d'any i mig. Asseguren que els infants no poden ser atesos com necessiten per falta de personal i també de recursos. Laura Marcos, explica'ns. Bon dia.
1: Bon dia. Sí, les treballadores de tres escoles de Palma, entre les quals Ciutat Antiga, tornen a demanar de manera urgent més doblers i professionals per cobrir les ràtios, o més, de millorar el material escolar. Margalida Isern, representant de les escoles externalitzades a Palma i mestra de l'escola de Ciutat Antiga.
2: Són infants de 0 a 3, és a dir, una edat vulnerable, dels nins d'infant de Palma. Et serveix, bueno, el material dins les aules és escàs, poc i dolent, i falten personals humans, és a dir, per aules les ràtios són molt altes, els infants, a més, amb necessitats educatives especials, que no se veuen cobertes.
1: Aquí en directe a l'Ajuntament de Palma.
0: Gràcies, Laura, per aquesta informació que ens arriba en directe, en aquest cas des del ple de l'Ajuntament de Palma. Anem amb més qüestions, perquè només un 5% dels migrants que arriben aquí a les illes procedents de la ruta algeriana es queda finalment a l'arxipèlag. Són dades de la Creu Roja, que ha donat a conèixer amb motiu de la presentació de l'informe del CES sobre migracions.
3: La vicepresidenta del Comitè Autonòmic de la Creu Roja, Andra Gulei, ha destacat avui que les persones que creuen la Mediterrània des d'Algèria i arriben aquí a les illes tenen un perfil més vulnerable. A més, ha lamentat la desaparició de migrants que fan la ruta. El president del Consell Econòmic i Social, Anton Costas, també ha destacat que la migració suposa un repte per l'Estat i ha reclamat més mitjans.
4: Que ha cambiado la actitud en España con respecto a la inmigración. España era un país, una especie de excepción en el ámbito europeo con respecto a la tolerancia y a la percepción que se tenía sobre la inmigración. Esto ha cambiado en los últimos años y creo que es algo a tener muy en cuenta para orientar las políticas públicas.
0: I també us expliquem avui que Sumar ha proposat expropiar el pis de Mari Carmen. És la dona de 87 anys que va ser ahir desnonada a la barriada del Retiro de Madrid per part d'un fons voltor.
3: Així ho ha anunciat la portaveu del grup parlamentari al Congrés, Verónica Martínez Barbero, ho ha fet avui a una entrevista a Televisió Espanyola. Assegura que és una mesura factible si s'inclou en un reial decret que es pugui aprovar dimarts en Consell de Ministres. Mentrestant, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha volgut normalitzar aquest desnonament, assegura que és un de tants i acusa el govern espanyol de no prendre mesures per evitar-ho.
5: Ayer se produjo un desahucio de los 25.500 que se ejecutan todos los años en España a manos de la Policía Nacional, que la gestiona el gobierno, es decir, Sánchez, por orden judicial, no por otro motivo, no es una decisión nuestra, en cumplimiento de una ley, de unas leyes que este gobierno y sus socios han tenido 8 años para modificar si no estaban de acuerdo con ellas.
0: I un apunt més. Espanya té prop de 8.000 residències i d'aquestes un 62% són privades. És una dada que ha publicat avui l'Inserso per mostrar aquesta radiografia dels centres residencials de l'Estat. 2 de cada 3 són per a persones majors, la resta són per a persones que presenten discapacitats. A més de mitjana, una residència a l'Estat ofereix habitualment habitacions compartides, té 75 places en el cas dels ancians, mentre que les destinades a persones amb discapacitat són de 36 places de mitjana. I d'així arribem a les 12:04. Actualitzem, tornem a més notícies a la 1.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
8: El dia Mallorca.
9: Todas las caras tienen su cara y su cruz. Todos somos un pájaro que vuela a la vez hacia el norte y hacia el sur. Todo lo que se vuelve a contar ya es otra historia. Todo lo que se rompe inventa a su enemigo. Y la misma canción, al cambiar de persona, no dice lo de siempre cuando dice lo mismo.

Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Vé.

0: Són les 12 i 14 minuts, és el moment de fer un repàs a l'actualitat destacada d'aquest dematí. Avui és el darrer dijous del mes de setembre, per tant, es celebra el ple ordinari a l'Ajuntament de Pollença. En ell s'hi tracten 6 qüestions diferents, com per exemple l'aprovació de comptes generals corresponents a l'any passat, també en urbanisme, l'aprovació definitiva d'un canvi de modalitat d'execució de la zona de Cala Molins a Sant Vicenç. També s'ha dut avui a votació la revisió d'ofici de 2 decrets relacionats amb el plus de localització i disponibilitat a 2 empleats públics i, finalment, avui s'ha dut en aprovació les bases reguladores del segon concurs d'artesania de Pollença. Recordant que el ple és a les 6 del cap vespre i podeu assistir de públic a la sala de plens o, si no, seguir-ho en directe per Ràdio Pollença, al 107.9 de la FM o a radiopollença.net. També es podrà veure en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. L'Ajuntament recorda que proporcionarà ajudes econòmiques per la identificació i esterilització de mossos domèstics per part dels seus propietaris. Entre la documentació que s'ha de presentar s'inclou la còpia de la factura oficial del centre veterinari o també la còpia del passaport d'un animal, entre d'altres, així com s'ha de tenir en compte que els pagaments, en aquest cas, s'han de fer en targeta de crèdit. Però bé, en tot cas, trobareu tota la informació sobre la documentació que s'ha de presentar a la web de l'Ajuntament. Escoltam Estefi Pozo, és la regidora de Medi Ambient, qui explica quines són aquestes ajudes i com aconseguir-les.
1: L'Ajuntament de Pollença retorna 35 euros per xipatge, 100 euros d'esterilització per femella i 50 euros d'esterilització quan és mascle. Per poder rebre aquesta ajuda, el que pots fer és anar a la teva clínica de confiança, sol·licitar el xipatge i l'esterilització i presentar a l'Ajuntament de Pollença tant la factura com el justificant de pagament, sempre i quan estiguis empadronat en el nostre municipi.
0: Des de l'àrea de joventut informen que la primera activitat d'aquesta temporada se farà ja dissabte de la setmana que ve, dia 3 d'octubre, en el parc de Tirolines, Jungle Park, a Calvià, recordant que és per nascuts, l'any 2014 o més grans. Sortiran a les 8:15 i tornaran aproximadament a les 2 del migdia. El preu de l'activitat és de 20 euros i atenció perquè les inscripcions es fan, com sempre, a través del facebook.jove. S'obrin avui a partir de les 8 de l'hora baixa. I recorden també que després es publicaran un llistat de mesos i els dies per fer el pagament. Xerrant de la setmana que ve, el Club Rotari de Pollença tornarà a organitzar l'operació Kilo. Serà el dissabte dia 3 i diumenge dia 4 d'octubre. Tornaran, idò, a demanar aportacions de ciutadans a les portes dels supermercats, tant de Pollença com d'Humoll. Demana que les persones aportin productes de primera necessitat que després aniran destinats a persones i famílies en situació de vulnerabilitat del municipi. Demanen articles com aliments de llarga durada, material i estris d'higiene personal i productes de neteja per la llar. En cert, continua amb la campanya Visc a Pollença. La implantació de la recollida de la fracció orgànica en el port de Pollença se farà en les properes setmanes i per això avui hi ha reunions informatives. Dues sessions i dos informatives que se fan avui d'adreçades en els restaurants, bars, cafeteries i comerços del port de Pollença. La primera d'elles eren de matí, ja ha començat, era a les 11, però n'hi ha una altra avui cap vespre a les 4:30 en un saló parroquial. Durant aquestes xerrades explicaran com serà un nou funcionament del servei, els nous horaris de recollida, l'importància de separar bé l'orgànica o quins materials d'acompanyament tindran disponibles. També com se farà la instal·lació dels xips en un compte contenidors. Més qüestió de l'Ajuntament. La setmana que ve celebrarà la segona diada de la gent gran, una jornada adreçada a persones majors de 65 anys que se farà dijous, dia 1 d'octubre, dijous de la setmana que ve, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, i serà a Pollença, a la poliesportiu, a la pista de futbol. Hi haurà un dinar de germanor a partir de la 1:30, amb paella, postres i begudes a càrrec de l'equip de Joan Ferriol, i a partir de les 3 la festa continuarà amb ball de saló i música en viu. Els beneficis d'aquest dinar es destinaran a les associacions de persones majors del municipi i a l'obreria d'Upuig. Per això és important anar a comprar els tiquets de dinar. Té un preu de 15 euros. Els participants han de dur seu plat, tassó i coberts. I se poden comprar en un moll Electrodomèstic Reus, l'Associació de Veïns i l'Associació de Persones Majors Mà Blava. I a Pollença, a Electrònica Quadrado, Drogueria Reus, a l'Associació de Persones Majors de Pollença i la Tercera Edat de Colònia. I des de l'Ajuntament també informen que es torna a posar en marxa el programa de trobades de conversa. Això ho impulsa l'Institut d'Estudis Baleàrics i és per afavorir la pràctica oral del català en contextos informals. És un programa gratuït, s'hi poden apuntar persones de qualsevol municipi. I el programa posa en contacte aprenents de català amb persones catalanoparlants habituals que actuen com a guies de conversa. L'objectiu és crear espais de comunicació per ajudar a no participants a guanyar fluïdesa i confiança en la llengua catalana. Trobareu la informació a la web i les xarxes de l'Ajuntament. Tenim una novetat que aquest de setmana pel que fa a exposicions, i és que a un moll s'inaugura aquest diumenge una exposició a l'aire lliure titulada Sons de mà. Serà a partir de les 12 del migdia en un passeig Saralegui de vora l'oficina de turisme, i és una mostra composta per 16 panells informatius centrada en la caragola de mà, que vol vincular la memòria patrimonial amb la consciència ambiental marina. Una exposició comissariada per l'antropòloga Diana Borràs. Ja estan a la banda les entrades per l'adaptació teatral de l'obra de Xesc Ensenyat Quan venia en l'esquadra, que interpretarà Catalina Solivelles. Hi haurà 3 funcions. La primera d'elles l'estrena es dissabte de la setmana que ve en un saló parroquial a partir de les 8. El 100 demà, allà mateix, a les 7 del capvespre, hi haurà la segona funció, i la tercera serà ja el dilluns 12 d'octubre al Club Pollença a les 7 de l'hora baixa. Les entrades es poden comprar a tiquetip.com i, si no, en persona també a l'àrea de cultura, que està obert de dilluns a divendres de 9 a 2. L'oficina, recordam, és el convent de Sant Domingo. Escoltam a l'actriu Catalina Solivelles, qui interpretarà el paper.
2: Som na Catalina Solivelles i vos vull convidar a venir a veure una nova versió de Quan venia l'esquadra, que va ser un text que jo vaig interpretar fa 12 anys, i en aquesta ocasió tornar a revisitar aquest text ha estat per jo un exercici de memòria. En aquesta nova versió, la taula de feina de Nassès que ha ensenyat condensa tot el seu món recordat, i al mateix temps, com vos deia, suposa un punt de trobada entre passats, el seu i el meu. En aquesta ocasió creem una tronyella de records entre l'una i l'altra, i així seguim celebrant a Nassès que ha ensenyat. Moltes gràcies.
0: I una informació que arriba de la tropa de cornetes i tambors del Soldà, perquè del 5 al 15 d'octubre tindran jornades o sessions de portes obertes. Si els voleu conèixer, voleu saber com fan feina i tal vegada unir-vos a ells, i do, els trobareu els dilluns i dijous de 8 a 9 un opatí de Joan Mas. També faran una reunió informativa dia 1 d'octubre, ja la setmana que ve a les 8 de l'hora baixa, a la Fundació Roger Villalonga. I si no, amb els esports han de destacar, parlar i recordar una vegada més que aquest dissabte ja arriba la Pollença Running Fest, amb les curses que se faran en un moll a primera línia de la mà i que organitza l'Associació de la Mitja Marató de Pollença. Són curses populars de 10 quilòmetres i de 5 quilòmetres, i en aquesta darrera, la de 5, també hi haurà el Campionat de Balears i la competició d'elit, i és que s'intentarà batre el rècord del món d'aquesta distància. Les inscripcions estan obertes a l'itechip.net, recordant que aquest divendres demà se fa la presentació oficial. És de l'hotel que vol Pollença Park a partir de les 7:30, i hi participaran atletes d'elit. Està tothom convidat, és obert a tothom. També hem d'informar ja de que s'han publicat diferents horaris. A les 11 del matí de dissabte començarà la recollida de dorsals, i al cap vespre a les 6 surt la cursa de 10 quilòmetres, a les 7:15 la cursa de 5 quilòmetres, Pallars i també informen que hi haurà avituallament sòlid a la plaça Enginyer Roca. L'àrea d'esports posarà a disposició dels participants els banys i les dutxes de la piscina coberta per qui necessiti dutxar-se allà. I després recordem, hi ha una gran festa a partir de les 9:30 a la plaça Miquel Callón, que en un moll, amb les actuacions del DJ Joel Sales, amb el grup Red Bellies i el DJ Cristian Mir. No oblidem també, ja que seran d'un moll, que aquest cap de setmana, dissabte i diumenge, el Real Club Nàutic de Port de Pollença organitza el Trofeu Colònia d'Optimist. És a dir, com dèiem, tant dissabte com diumenge, una cita per la classe Optimist D, que ha de reunir joves, les joves promeses de la vela. I d'aquestes són informacions destacades d'aquest dematí, així hem arribat a les 12:25. No, bona nou, no hem acabat encara el programa i de ben segur que la propera xerrada us pot interessar. I és que avui volem acabar aquest dematí tornant a parlar amb el president de la cooperativa pagesa de Pollença, Martí Solivelles, i amb el patró major de la cofradia de pescadors, en Joan Suau. Comentarem un tema de molta actualitat, com és l'impacte de l'increment del preu de combustible en aquests dos sectors. I d'això serà d'aquí un minut.
3: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
1: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.

0: L'increment del preu de combustible torna a posar pressió sobre dos sectors especialment vinculats als costos energètics, l'agricultura i la pesca. El preu del gasoil té un impacte directe en les despeses dels pagesos, tant per al funcionament de la maquinària com per al transport, i també en el sector pesquer, on el combustible és una de les principals despeses de les embarcacions. Avui volen conèixer com està afectant aquesta situació a Pollença i quines conseqüències pot tenir per a professionals del sector primari. En parlam amb el president de la cooperativa pagesa de Pollença, Martí Solivella. Molt bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: I amb el patró major de la confraria de pescadors, Joan Suau. Bon dia.
2: Bon dia a tots.
0: Bé, la pregunta que vos faré a tots dos, Martí, si vols començar per tu, com està afectant actualment aquest preu de, aquest increment, no, de preu de combustible en els pagesos de Pollença?
1: Mira, és que des de març fins ara hem vist un increment de, del tema del combustible d'un 40%. És molt bo de dir, quan se pagava el combustible a 85 cèntims ja el tenim a 1,40 com a mínim. I això sí, si no va per amunt. Pareix que la cosa vol anar

0: poder comprar més barat per poder anar davallant. No, trobant que és un robo armada a la gent, a valir de cobrar a més de 2 euros vegada. I sobretot a una persona per fer feina com l'agricultor, que l'època que mos trobam és quan te necessita més, perquè s'ha de preparar el terreny per poder llaurar i poder sembrar la collita de per l'any que ve, en aquells moments, en el preu que està, no se pot fer feina. I no parlem si hi ha gent que hagi d'anar a jornada, aquestes coses, a quant haurà de cobrar les hores una persona d'aquestes. Per tant, la nostra política sempre és que ho genero i tot ha de valer, però l'hem de poder pagar. Nosaltres sempre hem dit, un me hauria de valer més que no val, però el vendrem a un preu superior. Perquè, clar, qui parla de ment, parla de qualsevol producte, la gent, si no compra, què el feim? Per tant, l'ha de poder comprar, i en tots els temes que tocam un poc nosaltres és fer una contenció a fi que sigui el més raonable possible. Per això, el dirigent que tenim per damunt, no, ens parlen que ens han llevat 20 cèntims per litre de combustible, quan ho analitzem és una mentida, i inclús han superat aquells 20 cèntims i ha pujat 40 cèntims, o sigui, m'ho han menjat 20 més, i el que no pot ser és aquestes coses. Per tant, el que demanem, posar-se'n un poc, sobretot, en el que ens governen, quan marquen un preu d'una cosa que sigui raonable pel poble.
1: Analitzarem després tot això que has explicat ara en aquesta primera resposta, però abans vull que també en Joan, en el cas dels pescadors, ens expliqui quin impacte té aquesta pujada del combustible en el dia a dia de les barques, en aquest cas.
2: Bueno, nosaltres, en el nostre cas, no és un 40%, com han dit els pagesos, sinó que és un 100%. Nosaltres hem doblat, d'una manera de mar cap aquí, hem doblat el preu del gasoil. És a dir, nosaltres ja de tota la vida pagàvem el gasoil sense imposts ni sense IVA, ja no hem de pagar IVA ni imposts, i ens ha doblat el preu del gasoil. I de tant el govern central com un govern autonòmic, moltes promeses de que ens descomptaran 20 cèntims per litre, i això no s'ha reflexat enlloc. Inclús, ja vos dic, ara han comprat una petita ajuda del govern central, del Ministeri d'Agricultura i Pesca, i no se correspon a el que ens han promès ells. És a dir, ni s'han mirat el litre de gasoil que han gastat, sinó que s'ha mirat per l'hora o per les mides de les barques. I ara, fa 15 dies, han començat a moure papers, perquè s'ha d'així, començat a moure papers per comprar l'ajuda autonòmica del govern balear. I el que ens pagaran també no se correspon a aquests 20 cèntims o a aquest descompte que correspon o que han promès o com se fa les benzineres d'enterra la gent particular. És a dir, tot això fa riar, perquè per ells se'n riuen de nosaltres. El que hauríem d'haver fet és, ja des del primer moment, és descomptar les benzineres tant dels pagesos com dels pescadors aquests 20 cèntims, però directament. És a dir, a nosaltres la crisi ens afecta des del primer dia. I a més, una altra cosa, com ha dit en Martí, això no ha acabat. I ells només t'ajuden del mes d'abril, no del mes de març, sinó del mes d'abril al mes de juny, a mitjan juny. I ara què? Si nosaltres, quan ja estem més gasoil, és a l'estiu, que hi ha més bon temps, i que anem més lluny, i que hem canviat més de pasteres. I això, per ells, se'n riuen del sector primari.
1: Parlarem d'aquestes ajudes que mencionau que són insuficients o mal gestionades, podríem dir, fins i tot per lo que expliqueu de la manera com ho heu de demanar. Ara mateix, de lo que heu dit, Martí, tu has dit que el gasoil, la vostra filosofia o objectiu és no superar 1 o 2 euros. Ara el teniu a 1,92 amb IVA i 1,34 sense IVA, més o manco, no?
3: Sí.
1: I tu, Joan, explicaves que els pescadors mai heu hagut de pagar imposts. Per tant, quant el teniu ara?
2: A 1,34
1: o 1,34.
2: 1,33, és a dir, més o menys ho tenim com ells, sense IVA, perquè no pagat l'IVA. La pesca, tenim una llei que està amb exemptors d'IVA i el gasoil, en segon que no mos ho apliquen, però el gasoil sí que mos ho apliquen.
1: Perquè en cas d'una embarcació de pesca, Joan, expliquem-nos fins a quin punt el gasoil representa una part important de la despesa.
2: Hombre, la despesa xari-xari més grossa, perquè el gasoil te dona peu a poder-te moure de pesqueres, a poder anar a aventurar a l'estiu, que pescar la llagosta, anar més lluny, a alternar més les pesqueres i no castigar les pesqueres.

0: sempre les mateixes, això en pastió repercuta i molt. Si no, us has de pastiar a prop, els recursos d'allà on pastiat, si pastiat sempre allà mateix, ho passen malament, i amb això influeix molt la pastió gasoil.
1: Sense gasoil no podeu sortir, vosaltres. En el cas de pagesos, Martí, tu ho explicaves, precisament ara ve que l'època de coïta i tot per la maquinària, tot el que se faci manual, evidentment no, però la despesa de, dins l'explotació agrícola, quin pes té el gasoil?
2: Bueno, pensa que el tractor, si sense el tractor avui dia no se llaura ni se fa res. Un temps sí que hi havia les vistes que podia llaurar i tot això, però avui dia això ja no existeix. Per tant, això que representa un 60 o un 70% de la feina de l'explotació avui dia se fa en tractor. Avui dia, manual, en primer lloc, no hi ha gent per fer-la, ni que sàpiga fer-la a moltes feines. La majoria de coses ja se fan en tractor. Per exemple, aixecar un arbre encara no, i inclús ja n'hi ha que sí, segons quines plantacions, que ho fan en maquinari i totes aquestes coses. Però bé, tu pensa que sense el tractor un agricultor avui és, o un ramader és mort, perquè no pot fer, no pot seguir el ritme de la finca. Per tant, representa un pas molt important.
1: I estan parlant de pagesos, estan parlant de pescadors, que sou sectors que hi ha problemes de relleu generacional, sectors que sempre patiu, i ara aquesta vegada encara han de sumar més problemes. Martí, o pagesos, abans ho has comentat un poquet, no? Tu comentaves, no poden pujar el preu d'un mer perquè ningú compraria mer, però podríeu jugar un poquet amb aquest increment de combustible, amb incrementar un preu final de productes, el mercat no ho permet.
2: No, és que ja no ho permet. És que és impossible. I tu pensa que en el tema d'aquell del combustible no només parlam d'un producte que produeixi el pagès, sinó tot el que hagi de comprar. Ara mateix els usadors s'incrementaran un caramull. L'alimentació mateixa, tu pensa que el transport des de la península fins aquí, som una illa, per tant, tot s'incrementa. Què s'ha incrementat, l'alimentació? Un 10% segur, però. Per exemple, en temps de que són de fruita, per importar fruita, que enguany ha estat un mal any de fruita aquí a Mallorca, degut a nou sol i totes aquestes coses, tot això, tant hortalisses com tot això, és que s'ha incrementat un 10%, com a mínim. Clar, els transportistes diuen, no, és que nosaltres ja ho compren, que els apugen ells el gasoil, els barcos els incrementen també tot un les tarifes, però en aquí repercuteix en el consumidor.
1: Clar.
2: I el consumidor l'anem estrenguent, igualment que el peix, si els han de vendre el peix molt més car del que toca, és que no el podran comprar.
1: Joan...
0: Bueno, exactament el que diu en Martí. És a dir, nosaltres venem el peix per subhasta a la Llonja de Palma i va segon preu demanda. És a dir, si el peixater no paga el peix més xar, a nosaltres no ens paguen igual. I una altra cosa, que serà un de transport. A nosaltres, de saps que hi ha hagut aquesta crisi i tot això, m'han pujat el preu del transport del peix a Palma. M'entens?
1: D'enviar el peix cada dia a Palma.
0: D'enviar el peix cada dia a Palma, normal. El transportista li ha pujat el gasoil i m'ha hagut de pujar el transport i tot repercuteix un damunt l'altre. No vol dir... Jo crec que el peix, segons quin peix, s'ha incrementat una mica, però no hi ha aire, no se nota la pujada que tenim i la repercussió que mordo el del gasoil.
1: Comentàvem el tema de les ajudes. Podem anar un poquet per aquí, si voleu, perquè m'ho suposo explicar un poc a nos oients com està en aquest tema de les ajudes, perquè no sé si tu, Joan, que has dit d'abril a juny.
0: Bueno, a nosaltres ara m'ho han pagat una ajuda del govern estatal que m'ho han pagat d'abril a dia 15 de juny. Resulta que el conflicte va començar dins el març i no ha acabat. On arribarem? No ho sabem. Però a nosaltres m'ho han pagat una petita ajuda, però tampoc no s'ha tingut en compte un litre de gasoil que han empleat cada barca. És a dir, a nosaltres m'ho han pagat del govern central segons l'hora o mida de la barca, i això és ridícul, el que m'han pallat, valdria més no m'ho haguessin pallat res. Així de clau d'ell.
1: Clar, perquè segons és l'hora, no és segons el gas oil que hagués estat.
0: No, és a dir, m'han pallat una cosa, barques fins a 9 metres, això, barques de menys de 9 metres, això, barques de 9 o 12 metres, això, i és ridícul el que m'han pallat. És a dir, hi ha barques que ja estan més gasoil i n'hi ha barques que ja estan manco. El que hauríem d'haver fet és mirar, que això no ho vol fer, anar a la mateixa benzinera que m'ho subministra a cada port i mirar un litre de gasoil que ha emplat cada barca, perquè un se'n pot anar més lluny i un pot passar més a prop. I no hi ha dret que m'ho hagin de pagar a tot per igual.
1: I a vosaltres quines ajudes vos han donat a no pagesos?
2: Bueno, ara varen donar una ajuda extra per a usadors, que això va venir d'Europa, que... Varen ingressar, han fet referència a les ajudes de la PAC de cada agricultor i li han ingressat una quantitat i les quantitats són dispars, on li han ingressat 100 euros, un altre 500, depèn de les hectàrees que tingui i totes aquestes coses. I ara el que fan és sol·licitar l'ajuda per al combustible i ara estan preparant papers, però bueno, n'hi ha, com que demanen tant de papers per cobrar l'ajuda, que hi ha gent que se n'afluixa de cobrar-la. I a més, que ara faràs, te demanarà l'ajuda i no sap quan la cobraràs. Com passa en totes les ajudes. Hi ha gent que té ajudes que fa 3 anys que no les ha cobrades. I per tant, és un pot de sabador per la gent veure l'administració que està enrevessada, que ha de... Has de repicar cada moment per poder cobrar una ajuda que tu la necessites en un moment. Els pagesos el que necessiten l'ajuda és ara, no és d'aquí un any, és ara, perquè d'aquí un any que saben què passarà.
1: I a més, aquesta paperassa, no? Aquesta burocràcia tan complicada sempre a l'hora de demanar les subvencions.
0: Si nosaltres ara, el que diu Martí, també estem preparant les subvencions o l'ajuda del gasoil del Govern Balear, i ells ens poden controlar les caixes verdes que duim a bordo tots, que poden saber els dies que han sortit, i no ho fan així. És a dir, nosaltres hem de presentar un certificat d'un dia de venta de llonja, que és feinejar per la cofradia, doncs fer tots aquests certificats i tot això, i tota la paperassa que ens du tot això, mentre ells mirant les caixes verdes podrien saber exactament els dies que han sortit. Inclús surt dies i te poses a llevar les caixes, per exemple, i el mal temps i has de mullar i has de tornar... I si no ara ja fa res, com que no tens captures, ja no te compta com havia sortit, i això fa riaies. És a dir, si ells te posen uns mecanismes que en teoria ells diuen que és per seguretat, que no és així, només és per controlar-nos i tenir molt ben controlats, que mirin aquests aparatos i saben exactament el dia que hem estat dit mà. Que jo també trobo ridícul que te paguin una subvenció de gasoil per dies que has sortit i no per litres que has consumit.
1: Clar, perquè si surts i no pesques, que mala sort que arribis a port sense res, encara damunt, aquest cas el que has gastat aquí no te donaran cap ajuda.
0: No, és que pots, ara mateix un xerxer que té les xarxes, ha de sortir un dia antes a calar les xarxes. Pues aquest dia que surts a calar les xarxes, vagis lluny, vagis a prop, no te compta com a dia de sortida perquè no tens pell declarat. M'entens? I això és, per jo és un agravi enorme. És a dir, el que mirin, si volen mirar això, que mirin les partides de sortida, que mirin les xarxes verdes, sabran tot el que fem, que ja ens controlen així suficient, si som aquí, si fem això altre, per segon que els interessa mirar les xarxes verdes, i per segon que no.
1: I com van les negociacions i converses? Perquè imagino que Unió de Pagesos, la Confraria de Pescadors de les Illes Balears, heu demanat, heu tingut converses, en aquest cas, no sé si amb el conseller Joan Simonet, en el cas de les Illes Balears, saben que també dimarts, fa dos dies, hi va haver la primera trobada reunió amb el ministre. Com van aquestes converses?
2: Bé, tenim promeses que hi haurà ajudes, però no, concretament no sabem el que. O sigui, no se sap en clar que sí, hi haurà ajudes, però bueno.
1: La Unió de Pagesos, en aquest cas, Martí, què demana concretament?
2: Bueno, en primer lloc que les ajudes en el combustible arribin i que siguin d'una valua que valgui la pena, i per altra banda que no se podrà produir les coses com fins, han fet fins ara, perquè els costos se menjaran la producció de qualsevol producte. Tant i siguin hortalisses com sigui qualsevol cosa.
1: Clar, i a més, que sempre estan apostant per aquest consum de producte de quilòmetre zero, per producte local, ja mos evitam també aquesta despesa de combustible amb el transport, sentinilla.
2: No, és que desapareixerà el producte local si no li ajudam. Un consumidor compra-ne i el govern que se produeixi.
1: En el vostre cas, Martí, aquí a Pollença heu notat pagesos que ja diguin tirant la tabaiola, nosaltres ja no podem seguir aquest camí?
2: N'hi ha qualcun que sí, i procuram començar-lo que hem de mirar d'aguantar perquè pensa una cosa. Si aquí hi ha molts agricultors que ara tenim la sort, que tenim una sèrie de joves que els han de cuidar, si aquí mos desapareix l'agricultura i la ramaderia, com quedarà el poble? Per tant, jo crec que han de ser capaços, jo sempre he dit, la cooperativa ha de fer les coses ara mateix. Quan fa una... quan vam emprendre la del centre de tipificació, per exemple, tothom, i això què serà? Bueno, què serà? Si això no s'hagués construït, no hi hauria huella, ni hi hauria joves que hi fossin. No serà rentable mai, o sigui, tu dius això a un economista que està dins un despatx i se'n riu de nosaltres, perquè econòmicament no és viable. Per tant, la cooperativa ha de procurar fer coses perquè no desaparegui la tasca dels agricultors i dels ramaders. La de la sala de descortinament que se farà, el mateix. No serà viable, econòmicament no serà viable, però si hi ha 10 pagesos que es poden seguir mantenint, serà una ajuda per tots. No serà per la cooperativa ni per el mateix, serà per tothom.
1: En el cas de pescadors, des de la confraria, la federació, no? La Federació de Confraries de les Balears, què demanen?
0: Bueno, sí, normalment les negociacions autonòmiques, el Consell, tot això, ho fa la Federació Insular de Confraries i a nivell estatal, el ministre, va la Federació Nacional. I Pantura, el que demanam és això, que les ajudes siguin ara, directes, és a dir, directament quan vas a la benzinera, segons els litres que fas, que te facin un descompte com fan a totes les benzineres d'en terra, que seria el més normal, no que facin baremos i coses rares per donar-te una ajuda. És a dir, l'ajuda, com ha dit en Martí, la necessitam ara, no a final d'any, ni d'aquí mig any, ni d'aquí dos. La crisi la tenim ara. I jo crec, i el gasoil també el paguem encara, així és que l'ajuda hauria de ser directa, ja directament a la benzinera. De manera, no ho sé, però crec que hauria de ser així.
1: I quan li ha demanat a en Martí, Joan, en aquest cas, aquest increment també condiciona decisions, per una banda, pescadors que s'ho pensin bé a l'hora de sortir, que enviïn el tipus de pesca, demanar a lo millor és època de, no ho sé, de qualque peix que has d'anar més enfora i s'ho plantegin, o fins i tot d'abandonar l'activitat.
0: Bueno, d'abandonar no n'he sentit
1: no,
0: molt.
1: No en
0: tenim cap cas. Ara, que vagin més a prop, per no hi estar tant de gasoil, sí. És a dir, això pot, a la llarga, no ara, però a la llarga pot influir les pesqueres, que facin una sobreexplotació dels recursos més a prop del moll. Tot això, clar, que pot influir. I la gent ho mira. Inclús el que has dit tu. Hi ha gent que se planteja sortir un pic de dies a la setmana i dies sense sortir per mort de l'increment del gasoil. I no és això. Ara mateix, aquí a Pollença no tenim cap barca de bou, però a nivell de la península, a nivell de tot Balears, hi ha les barques de bou, que ara al mes de desembre els donaran el pla per l'any que ve de pesca, a més de l'increment del gasoil, segons els dies que li llevin, o quilos de llambes que els llevin del cupo, això els pot, a les barques de bou els pot acabar d'enterrar. I hem de pensar que les barques de bou són un 70% de tot el país local que venem a la Llonja de Palma, i si ells se'n van, ho patim on aniran darrere ells. És així de clar. Ja ho he explicat altres pits.
1: Ningú ha abandonat, però en aquests moments quina és la situació de la confraria de pescadors d'aquí, de Pollença? Quant de pescadors hi ha, Mateu?
0: Bueno, ara aquí a Pollença tenim 13 barques i en temporada d'estiu potser són 22 o 21 o 22 pescadors. Però ja t'he dit, la gent se fa plantejaments de pintura, si han d'embarcar cocos ja no l'embarquen, i se fa altres plantejaments, i el que he dit abans, no pescar tan a lluny, i això a la llarga pot influir molt a les pesqueres.
1: Ara me corregireu de dades que he trobat, d'ajudes, tornant a ajudes. Les estatals, hi ha unes ajudes estatals que tenen com a data de finalització dia 30 de setembre, que això és ja. Què suposaria si aquestes ajudes no se prorroguen? No sé si és correcte unes ajudes que són fins dia 30, és així?
0: No, com jo t'he dit, nosaltres hem cobrat una ajuda de dia 15 d'abril a 15 de juny, i no saben res.
1: Aquesta dia 30 que se parla de prorrogar no existeix encara.
2: No van cobrar aquestes 12 fa 15 dies.
0: 15 dies les cobraron. No,
1: és a dir, que aquesta, que he trobat un article que deia que s'està negociant per prorrogar més enllà de dia 30, no, estem encara en juny.
0: En juny. Només hem comprat una petita ajuda, que fa riaes, és a dir, molta gent, perquè ens van ingressar d'ofici totes les barques, molta gent, quan varen veure el que els ingressaven, varen dir això, no poden tornar, perquè fa riaes, perquè no és això també. Quan te donen una ajuda, si per exemple durant els 5 anys després d'haver-te donat l'ajuda dones de baixa l'empresa, te jubiles o te posa una sanció, has de tornar totes les ajudes amb interessos. I és a dir, ara te donen ajuda per l'increment del preu del gasoil, que té més si tu te jubiles d'aquí 4 anys i has de tornar l'ajuda, te l'han donat per l'increment del gasoil, o si te posa una sanció d'aquí 2 anys per exemple, que a partir d'aquests 2 anys no puguis cobrar una ajuda, però és retroactiu a 5 anys enrere.
1: És ara que la necessites.
0: És ara.
2: Exactament el que deia jo. Els joves agricultors passen el mateix, que o sigui, durant 5 anys han de tenir l'explotació, si no han de tornar a tots els dobles.
1: Sou dos sectors que patiu el mateix.
0: Més o manco.
1: Més o manco.
2: No? Partint de la mateixa malaltia.
1: Ah, sí. En aquest cas, no la primera vegada que veniu aquí junts a la ràdio, en aquest cas estan parlant d'aquest tema del problema de l'increment del preu de combustible, la meteorologia també
2: no ajuda
1: afecta, no ajuda. En el cas del sector agrari i ramader, Martí, no plou fa estona, com està el camp de Pollença?
2: Bueno, el camp fins ara ha anat bé, perquè el bestiar ha tingut menjar, perquè, clar, no ha plogut i s'ha pogut aprofitar el menjar que hi havia de l'estiu. Però ara, en aquell moment, que a l'hora de sembrar ja les pastures per després, mostraven que només de setembre no ha fet res per aquí, per Pollença. Allò que així mateix sí que ha plogut, però en aquell moment ja s'han de començar a donar menjar afegit a les explotacions. Tot això, com he dit, s'ha incrementat el preu degut en el transport. Per altra banda, la temporada de garroves tampoc no és massa bona. La gent, una que són magres i no pesen, i el seu preu tampoc no és el que li tocaria. Varen morir d'èxit quan varen voler especular tant i se va posar la garrova tan cara.
1: Us heu de dir que moriríem d'èxit aquell any.
2: I així va ser. I ara mos queden no saben quant d'any, perquè clar, aquesta gent el que ha fet és cercar altres substituts a la goma de garrofí i li surten més barats. Per tant, només heu gelats ja que empleen la, com es passant la goma de garrofí. Quin temps mos quedarà? Falta sempre uns anys que hauran de pensar. No se recollirà tanta garrova i, clar, llavors hi haurà falta de producció i serà quan pujarà. Les ametlles, aquí tenim la xilella que mos ha mort tots els ametllers que teníem mentits. I, per altra banda, una de les coses molt preocupants enguany són les garrigues, que amb aquest estiu tan fort que tenim s'han mort molt d'arbuts i hi ha arbres que se van morir.
1: Està seca el camp, la serra tramuntana està seca.
2: La serra tramuntana preocupa perquè moltes mates, llampúgols, aladens, inclús pins i usines s'han mort molt. Tu si agafes aquesta carretera que travessa la serra, aquelles zones d'Alzinar, de Perlluc i tot això fan pena, s'han mort moltes usines. I, per altra banda, diríem, les mates que hi havia dins poca terra i totes aquestes coses estan secades. i quedarà fet un desert. Inclús el Càrrec ho ha passat molt malament.
1: I com està el tema del pla de gestió de la Serra Tramuntana? Perquè, afortunadament, com hem vist a la península, hi ha molt de llocs, han patit incendis molt greus. Afortunadament, aquí a Mallorca no hem hagut de parlar d'això aquest estiu, però sempre se diu que la serra s'hi pren...
2: Moriran de forma en talandreig. Perquè, clar, no hi ha una discontinuïtat, sinó que avui dia la brutó, la naturalesa mateixa ha anat cresquent, s'ha anat abandonant l'amo la serra, els animals han fuig, per tant, la vegetació ha crescut així com ha volgut. Tot això és un polvorí ara en aquells moments. Pot ser greu que hi hagi un incendi, de la sort que han tingut, com dius, en guanyes que un llamp o una cosa d'aquestes no mos hagi fet un desbarat com ha fet a la península. Però jo crec que ja sigui a través del Consell, ja sigui a través del govern, mos hem d'implicar més en la serra, en fer... tallafots, en fer més neteges, controlant, donant ajudes perquè els pagesos puguin fer ajudes i en retornar la gent, que com sempre ja he dit, a viure a la serra. Si no hi ha gestió humana, podem dur dos bés que vulguem a la serra, però ha d'haver una gestió humana i que hi torni a animals i que hi torni a... Tal volta, molt diuen, això és un il·lusionat, sí, som un il·lusionat, però ja que ho he vist habitat i com estava tot d'arreglat a vore-ho ara, te fa una pena i t'agradaria poder-ho veure altra vegada gestionar.
1: I estan parlant de necessitat i de prevenció.
2: Exactament. Mm-hmm. És que la gestió humana és necessària per la gestió de la finca i a la vegada gestionaríem la possibilitat que no se produïssin incendis.
1: I a la mà, Joan, aquest augment de les temperatures, augment de la temperatura de l'aigua, com vos afecta també la pesca?
0: Pues jo crec que m'ho afecta molt, perquè ja t'he dit, enguany ara, just ara, dia 31 d'agost, llevaren la temporada de llagosta, i tant la llagosta com el peix ha fet coses molt rares, és a dir, jo crec que cercava profunditat i cercava aigües més fresques. És a dir, per jo la temperatura de l'aigua influeix molt en el peix, en l'hàbitat i en tot.
1: Com està la temporada de la llagosta?
0: Bueno, la temporada de llagosta no ha estat malament. S'ha agafat una mica més de llagosta que l'any passat i, això sí, jo de la culpa la temperatura de l'aigua ha fet coses molt rares. És a dir, s'agafaven quatre llagostes i la setmana i menys una setmana deixaves d'agafar-ne i no t'explicaves per què. I això ha influït. És a dir, si hi hagués hagut una constància d'agafar llagostes més costant més cada dia... I és estat una temporada bona.
1: Perquè la llagosta, diríem, és el que més se consumeix, és el que vos ajuda a viure un poquet tot l'any.
0: Bueno, mos sap un poc l'any. La llagosta pensa que és un producte de qualitat, enguany ha duit un bon preu.
1: Quant ha arribat la llagosta enguany?
0: Bueno, jo la m'han arribat a pagar, això jo t'he dit el preu, però jo sempre he dit el preu sensiva, perquè després has de posar l'IVA i el llasto, jo l'he arribat a cobrar a 89 euros la llonja. És a dir, després has de posar entre IVA i llasto un 15% més. Però jo l'he arribat a cobrar 89 euros la llagosta. Ha duit molt bon preu, però això és una cosa puntual. Ara ja t'he dit, ha fet coses molt rares. Si hi ha duit una constància de captura i tot això, ja ha estat una molt bona temporada. Cosa que va en contra ara la llampulla. En canvi, la llampulla, enguany aquí només van tenir una barca que va armar una llampulla i just va durar una setmana, perquè no en agafau ni una de llampulla. És a dir, la llampulla, nosaltres mateixos, a través de la llonja de Palma, mos hem posat un cupo diari de 550 euros per barca, i aquest que va armar aquí a Pollença, la barca que va armar a Pollença, en tota una setmana, va fer el cupo de 150 quilos. Mentre que a l'altre lloc, on ja Rajada i Solla, se'n agafaven, i la llampulla anava barato, relativament barato, de bons altres anys, i va haver de desarmar. Entens? La llampulla, vale, la llampulla aquí ara fa un paio d'anys tenia molt manco per llençar. Tant pot ser perquè les corrents han canviades, també jo dono un pol de culpa que aquí per llençar darrerament hi ha bastanta tonyina i actualment encara hi ha tonyina que nosaltres ja no la podem pescar perquè ja han acabat la quota, per aquí per tot els científics haurien de fer un plantejament si hi ha tonyina i n'hi ha tanta que pugui afectar altres pesqueres, pentura dona molt més cupo o fer qualque cosa, perquè jo crec que la tonyina també influeix en tot, és a dir, la tonyina i altres peixos, grossos sobretot, són peixos que han de mastar molt de quilos d'altres peixos petits per menjar i van a sobreviure i a alimentar-se, com deim.
1: I ara d'aquesta temporada?
0: Bueno, ara en teoria és temporada, a els altres ports és temporada de llampulla.
1: Encara continua la llampulla.
0: La llampulla, els altres ports la pesquen d'haver-hi 24 d'agost, quan se pot pesquar, i molt de puesto la pesquen fins al final de novembre. I aquí, ja t'he dit, just ha durat una setmana la barca perquè va veure que no era sostenible. I ara les barques, bueno, pesquen xarxa prima, n'hi ha que van a fer primes i aubes i pesquen mors i altres peixos, n'hi ha que van de palangre, n'hi ha que van a Ruchelomàs, un pot de tot, de mirar de sobreviure de la millor manera possible.
1: I vos heu plantejat, a causa també d'aquest increment que deies del transport, que quan us ho peix cap a la llotja de Palma, tornar a obrir la banda en un moll?
0: Bueno, això mos ho hem plantejat molt de pep, però pensa que una cofradia com Pollença, que tenim 13 barques, que no podem oferir diàriament un estoc de peix, és molt difícil tenir obert. És molt difícil. El cudi que tenen i venen les barques de bou, i això ja ho passen malament, imagina't a Pollença, que són 13 barques petites, molt de dies per mal temps no pot sortir, inclús molt de dies per les estructures que tenen no val la pena poder-te vendre peix. I aquí a Pollença, si tinguéssim una barca de bou, sí que Pentura sí rentava el punt de primera venda, com he dit sempre, però només amb barques petites és molt difícil.
1: I en el cas de vosaltres, Martí, com vos van les vendes en els vostres dos punts, a la tenda de botiga de Pollença i també a la carretera?
2: Mira, la botiga de Pollença molt bé, perquè l'alimentació sí que la gent hi va. On hem notat un descens és allà a la carretera, a la nau. No hi ha enguany, diríem, aquell client que venien, sobretot juliol i agost, això que fossin de per Madrid i coses d'aquestes, en poder adquisitiu no l'han tingut enguany. Sí que han davallat un poc les vendes allà, però bé, no mos poden queixar, perquè més avant que va entrant gent. I el que feim és diversificar més coses perquè, clar, la gent te va demanant coses noves i hem d'anar diversificant, si no. Però bueno, no mos poden queixar. Seguim, no serà un any extra, perquè inclús restaurants i això, les seves vendes enguany, els anotades, han davallat. No ha estat un estiu, diríem, per tirar coets. Ha estat un estiu menys de lo normal.
1: Exacte, els restauradors també se queixaven, perquè hi ha molta gent, però se queixaven de que els restaurants no han viscut una temporada com els altres anys. I Humè no s'ha venut tant, tampoc.
2: Bueno, és que hem perdut tranquil·lament un 20% de vendes d'Humè en els restaurants.
1: En els restauradors. Mm. De començar ja a parlar de la campanya de Nadal.
2: Bueno, sí. La sort és que no hi ha hagut molt de producte durant aquell temps, però bueno, per Nadal n'hi haurà, perquè ara neix anem molt de menys i per Nadal sí que n'hi haurà.
1: Molt bé. Tu, Martí, t'agrada pescar?
2: No, la mà me fa por.
1: La mà t'amoratja. I tu, Joan, t'agrada anar per la terra a llaurar, per exemple?
0: Hombre, jo...
1: Cadascú el seu.
0: Bé, jo m'agrada perquè a la meva dona tenen una finca i tenim oliveres sembrades i m'agrada esquitar les oliveres i cuidar les oliveres. Després, a l'hora de collir l'oliva, sí, m'agrada. La terra m'agrada, però m'agradaria tenir més temps per poder dedicar, per sembrar domàtiques i preves per nosaltres menjar. Això sí que m'agradaria.
1: Aquest hortet particular.
0: Sí, sí.
1: I ara que ha parlat d'oliveres, com està l'oliva enguany?
2: L'oliva passa malament, degut a l'aigua, perquè se va arruar, no creix, i ara en aquell moment ja hauria d'haver plogut bastant de litros perquè ella pogués fer el seu cicle, perquè pensa que li queda un mes a manco per coir-la. I és petitona, petitona. I arruada. Que el que fa por és que no se sequi i caigui.
1: La verema també s'ha avançat un guany.
2: S'ha avançat un mes. Pensa que la verema començava per Sant Mateu, que era dia 21, que era aquesta setmana, i mira, fa un mes que va carregar.
1: Així és. Molt bé, i de... Ens agradaria molt tenir-vos una altra ocasió i no de parlar de problemes que sempre patiu, pescadors, o pagesos, o sector primari sempre està patint. Ens agradaria que poguéssim anunciar bones subvencions, anunciar que el preu ja s'ha estabilitzat, perquè més enllà de lo que hem parlat avui, voleu destacar qualque cosa.
0: Bueno, jo ara t'ho has dit bones subvencions. Jo crec que ni la pagesia ni el pescador han de viure de subvencions, no. Han de viure de la producció que poden treure.
1: Exacte.
0: És a dir, així sí que m'aniria bé, que no depengessin de subvencions ni d'ajudes ni tot això. Això és una opinió personal meva.
2: No, i meva sempre. Sí. Estic completament d'acord i crec que el producte hauria de valer el que per sobreviure, tant que sigui el pagès o el ramader. Però, clar, tot això, les subvencions... és una cosa extra que hauria de venir en casos de necessitat, però bé,
1: no hauria d'arribar a aquest moment,
0: no. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs, gràcies per haver vengut. Estarem ben pendents a veure què passa. Clar, també el consumidor li afecta molt aquest increment en el seu dia a dia, a la butxaca, i tot és una roda.
0: Sí.
1: Avui hem volgut parlar d'aquest increment del preu de combustible amb en Martí Solivelles, president de la cooperativa pagesa de Pollença, i també amb en Joan Suau, patró major de la confraria de pescadors. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Moviments polítics per intentar accelerar una solució legislativa als casos com el de Mari Carmen, la veïnada de 87 anys de Madrid desnonada de casa seva. Parlem del famós decret llei antidesnonaments paralitzat al Congrés per la manca de suport entre la dreta. Sumar ha demanat a l'executiu espanyol que expropiï el pis on residia aquesta dona afectada, però el govern estatal per ara intenta acostar posicions amb Junts per garantir-se el suport a la norma i frenar altres desnonaments de famílies vulnerables arrasades per la crisi de l'habitatge. A Palma, la sala de plens de l'Ajuntament ha estat escenari per contar un cas que ja vos explicarem a IB3 Ràdio fa unes setmanes, el d'Anna Pilar, una dona de 65 anys que viu al seu cotxe desnonada de casa seva per un fons voltor. En uns moments vos explicam les diferents derivades d'aquesta crisi de l'habitatge. Assumpte un dia més destacat de l'actualitat avui, 24 de setembre. Més titulars del dia, Marta Puyalto i Laura Marcos. Bon dia.
2: Bon dia. Bon dia.
1: Més serveis públics per respondre a la població estrangera.
2: És la petició que fa el Consell Econòmic i Social davant l'elevada concentració que comunitats com les Balears tenen de població migrant en gairebé un 30% del total. Segons recull l'informe, la majoria es dedica al sector primari, turístic o al de la construcció, un fet que té un impacte positiu en l'economia de les illes.
1: Les benzineres ja noten el preu disparat dels combustibles.
3: El gasoil i la benzina continuen disparats i no deixaran de créixer. El sector ja percep una baixada de consum i reclama al govern espanyol mesures fiscals urgents per contenir l'impacte de l'encariment.
1: A la recerca de dos sospitosos més pel presumpte segrest de Saranjassa.
2: Fonts de la investigació no descarten que els agressors s'equivocassin de víctima. Un home que va aparèixer ferit i fermat de mans la nit de dimarts a la carretera que passa per aquesta barriada palmesana. Ja hi ha un detingut i la Policia Nacional cerca dues persones més que podrien estar implicades en el suposat segrest.
1: I a la crònica internacional avui pendent de Benjamin Netanyahu a l'ONU.
3: La seva intervenció avui, hora baixa, concentra tota l'atenció després que l'espanyol Pedro Sánchez aquesta passada matinada s'hi ha referit tant a ell com a Donald Trump sense citar-los directament. Els ha titllat d'egoistes, ignorants i cruels.
1: A partir de les dues i mitja, ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem una ronda ara per saber els temes més destacats del dia. A Mallorca, les treballadores de les escoletes externalitzades de Palma reclamen acord que compleixi amb les millores promeses. Guillermo Ortego, bon dia.
4: Bon dia. Les treballadores han assistit avui al matí al ple de l'Ajuntament per mostrar el seu malestar i per reclamar a l'equip municipal que posi en marxa els acords promesos ja fa més d'un any i mig. Asseguren que els infants no poden ser ben atesos per falta de personal i doblers.
1: A Menorca, Educació descarta ampliar la nova línia de transport escolar a Maó. Axel Camarasa, bon dia.
5: Bon dia. La posada en marxa d'aquesta setmana d'aquesta ruta que uneix la ciutat amb els instituts Cap del Llevant i Pasqual Calbó, ubicats als afores, ha superat totes les expectatives. La llau de peticions ha estat tan elevada que Educació ha limitat el servei als alumnes de primer i segon d'ESO, quan inicialment estava previst per a tots els de secundària, batxillerat i formació professional. De cara als pròxims cursos, la conselleria ha estudiat la possibilitat d'ampliar-lo progressivament a la resta d'alumnes.
1: A Eivissa, al ple de Santa Eulària de Riu, s'han aprovat les mocions de socialistes i populars per reclamar al govern mesures immediates davant la forta calor a les escoles del municipi. Carmen Cires, bon dia.
6: Bon dia. Les mocions que s'han pactat aquest matí també preveuen la col·laboració amb la Conselleria d'Educació per poder posar en marxa mesures provisionals mentre es van adaptant les aules a Santa Eulària de Riu.
1: Pel que fa als esports, Toni Fuster, molt bon dia.
7: Bon dia.
1: El tècnic del Real Mallorca, Luis García Fernández, valora el substitut de Martin Valiant en vista al partit de diumenge contra l'Almeria.
8: L'entrenador té tres possibilitats: situar John Donald, fer debutar David López o triar Sumajoro, que és el jugador que més minuts ha disputat fins ara respecte als altres dos. Mantenir la porteria zero a Sant Moix serà una altra recta per aquesta setmana davant un rival molt exigent i que arribarà a Palma després de tres victòries consecutives. A la Champions femenina, femenina victòria del Barça per 5-2 contra el París Futbol Club. Les mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro titulars en el conjunt culer. I el Palma Futsal viatja a Pamplona per jugar demà a les 7:30 contra el Xota i cercar la tercera victòria del torneig d'obertura.
1: Quant al temps, seguim parlant de la calor com a nota dominant. Sapiguem quina és la previsió per les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
0: Bon dia, continuem avui amb una jornada de calma i pocs canvis en general. Avui el vent torna a bufar fluix i tenim la mà tranquil·la. El cel predomina del sol en qualque nígul baix decoratiu i qualque pinzellada de nígul prins a partir del capvespre. I quant a la temperatura, tampoc tindran grans variacions. Avui la màxima tornarà a girar aproximadament entre els 28 i els 32 graus. Ja en vista demà, tampoc esperant grans canvis en general. Tornarem a tenir molt de sol, però això sí, acompanyat per algun nígul baixos i també qualque nígul prim. Quant al termòmetre, esperem que tinguem uns valors bastant semblants als que han tingut avui, amb permís, això sí, d'un petit augment a punts del nord del territori. I d'altra banda, quant al vent, aquest guanyarà força en el sector de Menorca a partir del capvespre. Bufarà de component nord i, per tant, a la costa més exposada tindrem un major onatge. Això sí, tindrem un panorama bastant més tranquil entre Mallorca i les Pitiuses.
1: Bernat Nadal és al control tècnic, són les 2:06.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
9: El darrer dijous de cada mes hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament en ple. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.
10: La tardor ve carregada de radioactivitat, entrevistes, esport, cuina, música i entreteniment. Tot el que passa a Pollença, a les veus dels nostres protagonistes i molta música per acompanyar-te cada dia. Aquesta tardor, posa Ràdio Pollença al 107.9 de la FM o radiopollença.net.

A l'hora de sopar tinc un secret que no t'he dit i ara ja faig tard en udinar de Palma, en udinar salat. Allà ningú t'espera quan t'arribes aviat i un mort de dins la catxa, una catxa de Portland i un vell que no se cansa, no se cansa de xerrar. I un dia que s'Espanya i un dibuix que és espanyada. Bon dia, senyor Salat, senyor Salera. Bon dia, senyor Salat, senyor Salera. Bon dia, senyor Salat. Mortadelos a les mans, mortadelos amb fileres, mortadelos amb texans, els duien quan tu no hi eres. Un secret i un campanar, i un inici i un final, i un dia que comences, i un dibuix que has començat.

La millor música a Ràdio Pollença. T'acompanya al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.

El darrer dijous de cada mes hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament Temple. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.

0: El darrer dijous de cada mes hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament Templer. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.
1: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.

0: 3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia, 24 hores després del polèmic desnonament de Mari Carmen. A Madrid, al Pla de l'Ajuntament de Palma també s'ha abordat un cas en cert paral·lelisme. Pilar López, de 65 anys, va ser desnonada del seu habitatge per un fons voltor a principi de juny, on vivia des del 2012. Ara s'allotja a un hostal al barri del Secà de la Real, proporcionat pels serveis socials de Cort, però a finals d'any haurà d'abandonar-lo. Demana una alternativa habitacional urgent.
2: Me dijeron que tenía que notificarlo a la SAMU y a la policía para que supieran que vivían en la calle. Yo les dije que no, que yo no soy una ilegal, yo soy una española cotizada 40 años en este país en hostelería. Y yo no tengo por qué dar notificación de que vivo como una ilegal en la calle. Me han dicho que me vaya a la península, que es más barato.
1: El ple del Consell de Formentera ha aprovat una modificació pressupostària d'1.076.000 euros per fer front a les despeses de les entitats que acullen els menors migrants no acompanyats que arriben a l'illa. Els grups de l'oposició s'han abstingut i reclamen més planificació davant una situació que asseguren ja comença a ser estructural. Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera, i Rafael Ramírez, del Partit Socialista, han demanat que es compleixi l'acord de ple de repartir aquests lots entre les diferents illes. El portaveu de Sunió, el govern, Hugo Martínez, vol que es vagi més enllà i arribin a la península.
3: Fa molts mesos ja que es va aprovar al plenari un acord de repartiment d'aquests menors i de la gestió dels menors entre les illes.
4: Proporcional. Pues a la capacidad asistencial, proporcional a los recursos económicos que tiene cada isla y proporcional al número de personas.
5: Que el govern balear no puede, por tanto, decidir hacer este reparto equitativo entre islas. El decreto de 2025 realizado por el gobierno sí que contemplaba aquellas diputaciones forales del País Vasco, pero no añadió que Baleares pues vivimos la misma situación.
1: Les vacunes s'han de dur al dia. El coordinador de Medicina Preventiva de Son Espases, Joan Rodríguez, recorda que malalties que s'havien donat per extingides, com ara la pigota i el xarampió, ressorgeixen per manca de conscienciació. Vacunar-se sempre i al llarg de tota la vida és la recomanació de l'especialista en salut pública, que insisteix que la prevenció és clau per lluitar contra malalties que ja estaven erradicades.
6: Las vacunas son víctimas de su propio éxito y cuando consiguen eliminar una enfermedad como el sarampión, puede ocurrir que ese exceso de confianza haga que puedan permitir el resurgimiento de la enfermedad. Hay recomendaciones que serían poblacionales, generalmente por edad, pero hay otras recomendaciones según ciertas características de riesgo de los pacientes, desde hábitos de vida, por ejemplo, los viajes internacionales, hasta el lugar de trabajo o lo que trabaja el paciente o todas sus comorbilidades.
1: És 24 de setembre, Dia Mundial de la Investigació contra el Càncer. José Reinés, president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Balears, posa el focus en la importància de seguir amb els avanços tecnològics i científics, ja que un de cada dos homes i una de cada tres dones tindran càncer al llarg de la vida.
7: Els avanços que hem tingut a nivell del diagnòstic precoç del càncer de mama i del càncer de colon han vingut lligats amb avanços en investigació, també en els tractaments dels tumors, i també podem parlar de millores a través de la investigació en el seguiment dels pacients en el seu dia a dia. Espanya segueix estant a la cua d'Europa en el percentatge de PIB que dedica a investigació i desenvolupament. Espanya està al voltant de l'1,7-1,8% de PIB dedicat a investigació i desenvolupament.
1: Hem arribat a les 5:04, les notícies tornen a les 6 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
8: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
9: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetiver.
10: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
11: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
10: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
11: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
12: Molt bon capvespre, és dijous 24 de setembre i és el darrer dijous de mes i com sabeu hi ha plenari avui a partir de les 6 a la sala de plens de l'Ajuntament. La podeu seguir aquí en directe. La nostra programació se centrarà principalment amb el ple que hi ha avui ordinari a les 6 a la sala de plens de l'Ajuntament, com us deia, i podeu assistir de públic o seguir-ho en directe aquí a Ràdio Pollença, al 107.9. També ho podeu fer amb streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. Com vos dic, aquesta serà la programació bàsicament d'avui, dia 24 dijous, però sí que farem una connexió, just després de fer un repàs per la nostra agenda, farem una connexió amb el Camí de Sant Jaume, com ja sabeu, que el nostre col·laborador Andreu Canyelles està fent i mos contarà les novetats que hi ha. Abans de connectar amb ell, farem un repàs a l'agenda d'aquesta setmana.

I començant amb música al carrer, demà divendres teniu, divendres 25, teniu la Tramuntana Gipsy a l'esplanada davant l'Ajuntament de Pollença. I recordar-vos també que hi ha els clubs de lectura aquí a Pollença, podeu contactar amb Can Llobera o a l'adreça de correu electrònica mediadora@ajpollenca.net. Pel que fa al Port de Pollença, la Biblioteca del Port, les sessions són els darrers dimarts de cada mes i les inscripcions i la informació la podeu obtenir a info@siracusacultural.com. I programa ara de la tercera edat de Colònia amb aquestes activitats que tenen per les pròximes setmanes i els propers mesos. El cap de setmana, Cala d'Ova, recordem, a l'hotel Palià Puerto del Sol, serà el dia 16 de 7 i de 8 d'octubre. El preu són 145 euros per persona i la reserva la podeu fer a la mateixa oficina de l'associació. I ja que hi aneu, vos podeu informar també de l'excursió a Marineland, a Calvià, seguida d'un dinar amb bufet. Això serà el dia 5 d'octubre, el preu són 35 euros i també aquest viatge a Galícia del 7 al 12 de novembre 2026, el viatge té un preu de 605 euros inclòs el vol, trasllats i tot això vos podeu informar si passeu per l'oficina de l'Associació de Tercera Edat de Colònia. I parlant ara de l'Associació de Persones Majors de Pollença, tenen activitats del curs 26-2027. Mireu, teniu pilates, teniu gimnàstica, ball en línia, ball de saló, la voz de guia, joc de cartes i coral. Hi ha llista d'espera, però per més informació vos podeu dirigir a la mateixa oficina de l'associació. I també hi ha un dinar aniversari dia 11 d'octubre, amb un menú que inclou aperitiu, frit, porcella, el preu són 25 euros per socis i 30 euros per no socis, i podeu adquirir els tiquets entre el dimarts i divendres de 6 a 8 a l'oficina de l'associació. També recordar-vos aquest dilluns que ve, dia 28 de setembre, la propera campanya de donació de sang aquí. Aquesta vegada serà a l'Associació de Veïns del Port de Pollença, ho podeu fer entre les 4 i mitja i les 9, i recordeu que és convenient demanar cita abans a donasang.org. També dilluns, dia 28, hi haurà aquesta darrera conferència de fama amb motiu a la Fundació Roger Villalonga. Serà a les 6 i mitja i serà el paper de l'exercici físic, el clau per a la prevenció de la salut cerebral. Serà a càrrec de l'educadora física Paula Vargall. Recordeu que heu de fer inscripcions i ho podeu fer a les 629-61-11-73. I fem un repàs ara per les quintades. La Quinta del 67, formada per nascuts l'any 1946, celebrarà un dinar de germanor dia 2 d'octubre al restaurant Cavallet del Dimoni. Les inscripcions es poden fer al mateix restaurant fins dia 28, fins dilluns que ve. El preu és de 35 euros i si voleu més informació podeu telefonar al 621-143-854. I la Quintada del 56 fan una crida precisament a la gent nascuda l'any 1956 per afegir-los a un grup de WhatsApp. Un pic confirmat el nombre d'assistents es donarà la data del dinar per celebrar els 70 anys. Contacteu amb Antoni al telèfon 666-553-550. I la Quinta del 54 celebren els 72 anys amb un dinar al restaurant La Parra. Això serà dia 31 d'octubre a les 2. Les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant. I passam ara directament a l'agenda. Mireu, avui dijous a les 8 teniu aquesta segona audició comentada sobre la primera sinfonia de Gustav Mahler. Serà a càrrec de Joan Estrany, el musicòleg, que xerrarà sobre les primeres passes del Tità. Serà motiu del Festival Mahler que tenim en marxa. La Fundació Roger Villalonga avui a les 8. I demà divendres 25 hi ha aquesta presentació del llibre La Porta, de Damià Vidal. Serà el acte, ho presentarà Agnès Cerdà i serà les 7 a Can Llobera. I entrant ja dissabte 26, que hi ha el Pollença Running Fest, que serà just després de la cursa del Pollença Running Fest, hi haurà aquesta festa a partir de les 9 i mitja a la plaça Miquel Catllong del Port de Pollença, amb les actuacions de DJ Joel Sales i Cristian Mir i el grup Red Bellies.
i passant ja diumenge, tercera i darrera fita del Festival Males, presentant aquesta vegada amb el concert de sinfonies número 1 i número 10 en l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigides per Bernat Quegre, serà a les 8 al claustre de Sant Domingo. Les entrades les podeu tenir a tiquetti.com. I més coses per diumenge. Inauguració de l'exposició a l'aire lliure Sons demà. Serà a les 12 al passeig de Sala Alegui davant l'oficina de turisme. Una mostra de 16 planells que pren com eix conductor la caracola de mà o el con. La seva comissària, per l'antropòloga Diana Rodes Borràs Rodes, entrellaça la recerca antropològica amb les veus del poble mariner i la memòria oral. I també diumenge 27, concert de Padawans Big Band, trobada de música moderna amb els millors músics joves de Mallorca. Serà a les 5:30 a la plaça de l'Iglesi de la Cala de Sant Vicenç. L'entrada és gratuïta. I abans d'acabar aquest repàs per l'agenda, fem un recorregut, com sempre, per les exposicions que podeu gaudir encara al municipi. Als Jardins Joan Marjo, davant el Museu de Pollença, fotografies guanyadores del certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat. A la Iglesia del Convent de Sant Domingo, hi ha aquesta Anna Turetza d'Albano Alfonso, i la podeu gaudir fins dia 25 d'octubre. Al Museu de Pollença encara podeu gaudir d'aquesta exposició a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. I el Club Pollença, motiu de l'any Xesc Ensenyat, i aquesta exposició Xesc Ensenyat un món, vídeo i obra de la filla il·lustre de Pollença. Aquesta la podeu gaudir fins dia 31 d'octubre.

0: Fem una petita pausa musical i tot d'una connectarem, no veneu molt tan fora, connectarem amb en Andreu Canyelles i el camí de Sant Jaume veurem que mos compta. Fins ara.
1: Respira, gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: hem de fer sol. Aquesta sintonia ja s'ha transformat en la connexió que té Ràdio Pollença amb el camí de Sant Jaume, i és que tenim a l'altra banda del telèfon en Andreu Canyelles. Andreu, com estàs?
1: Bona, Jaume, com va això?
0: Molt important, que com estàs, que remarqui bé, perquè m'ho has fet passar una mica de pena. Com estàs, realment, tu?
1: Uf, ho vaig passar fatal, perquè vaig tenir una intoxicació, no sabem de què. Mm-hmm. Jo crec que és de la font que vaig veure d'una font d'un cementeri, així com ho escoltes.
0: Sí, sí.
1: Vaig passar per un camí, hi havia un cementeri, hi havia una font, i jo veia una dona que regava les plantes, i vaig dir, és potable, m'ha dit, sí, los peregrinos beben i nosaltres també hi bevem, ho he veïnat. I jo, vale, i vaig veure.
0: Tranquil.
1: I després, quan vaig arribar... Sí, no, jo vaig estar ben tranquil, i després quan vaig arribar a Logroño, vaig anar a una hamburgueseria i vaig demanar una hamburguesa amb salses rares i després una red velvet,
0: sí,
1: que és de... no sé de què és.
0: Sí, un bescuit.
1: Un pastís.
0: Sí, un pastís d'aquests.
1: Sí. Bueno, i després d'això va venir un 1.10, que vaig començar a anar de diarrea, vòmits, me desmaiava, no m'ha agradat desmaiar, però com em marejava, m'ha ajudat a tombar, i vaig dir, fins aquí he arribat, crida l'1-2, uh-huh. I vaig crear l'1-2, i me van dur a l'Hospital de Logroño, que es diu Sant Pedro.
0: Sí, però
1: has
0: de contar una cosa, però, que és que te seguim per xarxes, me'l vaig deixar en vil, perquè, clar, vam tornar a veure, venir a l'ambulància, i ja no van saber res més, i van dir, bueno, això què ha passat aquí? Menor mal que el dia siguient.
1: Home, però claro, perquè...
0: Pues vas pel jo dia.
1: Passava... No, però clar, jo passava puta, perquè m'han fet sortir... Vaig arribar a l'hospital de les 9 i mitja i vaig sortir les 2 de vespre.
0: Sí.
1: I jo dins l'hospital m'havíeu de veure. O sigui, me tenien urgències, que m'havien duit a l'ambulància, però com que no tenia febre, no era prioritari. I me tenien esperant, quan te pots imaginar, festes de Logroño,
0: sí,
1: una coada de gent, i jo ja tiritant, amb fred, tremolant, diarrea, vomitant tot ho tens, i no, ningú m'ho venia a cercar, i m'ha dit, no, has d'esperar un metge. I jo m'haig tombat en terra i vaig dir, mem, escolta-me, jo no puc més, per favor, que vengui un metge ja. No, no és prioritari, has d'esperar. Mira, després de 2 hores vaig entrar en un metge i vaig dir, per favor, pot el que vulguis, però jo crec que me moriré. Així li vaig dir.
0: Sí.
1: I m'han posat damunt la cadira i m'han posat en via suero i medicament. I després d'una horeta m'ha començat a espessar, mai dormir, i quan mai despertar ja no tenia ni la via ni res, uh-huh. I m'han tocat i m'han dit, està l'analític, està tot bé, ha estat una intoxicació o una gastroenteritis aguda, has de donar l'alta. I jo, vale, i què he de fer? I m'ha dit, beure aigua i prendre paracetamol.
0: Clar.
1: I jo, això és la solució? I m'ha dit, sí.
0: Vete,
1: i que... vale, doncs, molt bé.
0: Una mica de deshidratació d'aquelles tenia segurament, o no?
1: No, sí, va un moment que la cama... És una sensació molt rara, perquè jo li deia no menja. La cara me vibra. Mm. Com si tingués una mosca dins la cara que m'anés com a moguem per tot. I dic, això és normal, o jo m'estic tornant loco. I diu, no, això és un símptoma de deshidratació, que també els braços els tenia com a molt dèbils i també com a si tingués bellufes en els braços, no sé, algo molt raro. Mm-hmm. I jo li dic, jo quedaré aquí, en Pedro vendrà en sèrio. Però, bueno,
0: de totes maneres, hem de dir, ens donar bones notícies. Avui ha reprès el camí, si no la vaig equivocat, i encara jo crec que era una de ses... On te trobàvem avui, exactament?
1: Ara me trobàvem i tu que a mi, per això t'he dit que
0: vas
1: no tenia massa temps, perquè avui... Claro, avui he volgut sortir, perquè en teoria jo 1 del matí m'he aixecat a les 5,
0: sí,
1: i no me trobàvem massa bé. Però he pres un paracetamol i a les 9, quan m'he aixecat, he dit, estic més o menys bé. Mm-hmm. Jo no vull tornar a quedar un altre dia.
0: Sí.
1: A damunt que l'hotel és que ha, valia 100 euros més, però vaig dir...
0: Mare meva.
1: I, claro, que s'aprofitaven per això, que eren festes. I vaig dir, intentaré fer almenys el que pugui, mm-hmm, i així ja, si m'he de tornar a un poble, doncs mira, si he guanyat 10 quilòmetres, doncs hauré guanyat 10 quilòmetres. Però són tan que perrut que en duc 25. I me'n falten 5 per anar a 30. Però estic fet pols.
0: Yeah.
1: M'hauries de veure, perquè estic tombat en terra en un césped, antes d'arribar a un poble,
0: sí,
1: que no puc a la meva vida, m'he hagut de comprar 2 botelles d'aigua i dues llaunes d'aquàrius. O sigui, l'estampa és increïble.
0: No em puc imaginar. Què t'anava a dir? Cap a ni quin poble vas ara? Has partit de Logroño, entenc, no?
1: Sí.
0: I vas cap a...?
1: Fuà, no sé com se deia. Zájera, o algo així. Sí, Zájera.
0: I acabes en aquest poble, ara avui.
1: Aquí en aquest poble, claro, 30 quilòmetres, tu què vol que faci més?
0: No, però...
1: No l'han permès, eh?
0: Però què n'has fet ara? Que te'n queden 3?
1: Ah, no, han dut 25, uh-huh, i me'n queden 5.
0: 5, encara bé.
1: Però això t'ha de dir, clar,
0: perquè
1: avui... Claro, jo sempre partesc a les 7 i mitja del matí, clar, a caminar. Però avui, quan que m'he aixecat a les 9, he partit a les 10. No, claro, sol perd... les 5, 5 i pico.
0: Clar, es perd un dia, i... també, no?
1: Claro, bé, perd un dia perquè vaig haver de descansar, perquè és que tenia un 1.010, no me podia ni moure. Però jo li vaig demanar al doctor, li vaig dir, mem, podré caminar demà? I em diu, hombre, si te vols caigar damunt literalment i ho passarò malament, camina. I vaig dir, no. I després és que
0: no convé,
1: diu,
0: no,
1: lo seu és descansar... No, exacte, lo seu és descansar 3 dies, m'ha dit. Però bueno, si tu vols ser un kamikaze i em vol descansar un i anar, tu sabràs. Ja, vale. I ja t'he dit, com que són que perrut, però avui m'han de fer 30 quilòmetres, així de fàcil. Bé, he d'arribar.
0: Has d'arribar.
1: Jo ho dic massa, però...
0: Sí, que
1: durant
0: arribaràs.
1: Tota l'etapa m'he notat superdèbil, però superdèbil. O sigui, tu saps quan surt de festa, arribes a les 7 del matí que teva, que ja hi vas per inerci.
0: Sí.
1: I doncs estic caminant així.
0: Déu, ai, jo que m'imprimeixi. Quan no puguis pus, ja, el que has dit tu, quan, és qui fa el que pot, no està obligat a més, a ben que digui, t'ha aturat.
1: Ja, però, clar, no, ja que m'hi haguen 5 quilòmetres...
0: No te mos acubis per mig del camí.
1: Però tu, Déu, no serà per gent que hi ha, qualcú me rescatarà,
0: qualcú
1: no
0: pot,
1: però m'ha cridat l'ambulància. Jo som expert en cridar ambulàncies.
0: Andreu, conta-mos un poc, que fa una setmana que no en xerrà, conta-mos un poc d'aquestes darreres. Ja en xerrat d'això, que m'ho havia fet passar pena, però conta-mos un poc de les etapes que has fet, les darreres, de la setmana passada que vam parlar.
1: Bueno, i tot te puc contar que les primeres etapes han estat les més guapes, perquè, clar, estàs en un hort de Navarra, a Vall del Pirineus, i tot és molt de bosc, molt verd, molt d'animals, i és molt, molt guapa, perquè ho digues que he anat per aquestes etapes, he disfrutat. I ara que entrem més al que diguéssim a la Mallorca profunda, que ja he passat a la Rioja, les etapes comencen a ser un pot ja descampat. O sigui, quan, jo ho vaig dir, quan sigui que més esperaria any, un mes d'agost.
0: Tot rostoi.
1: Saps? Tot és rostoi, no vol molt d'animals, sol i mosques, no hi ha moltes sombres, i bueno, m'han dit que ara serà així fins a quasi Galícia, o sigui, m'esperen 15 o 16 etapes de sofrir.
0: Clar, té bé la Castella, sí, sí. Aquesta àrea de Sori, ara entraràs dins Burgos, també entraràs... Sí, ara te venen totes aquestes... Bé, i etapes futures que tinguis preparades, o això, com els pugui fer una copa de primícia, ja sé que ho guarda, has de guardar un pop per mel, has de guardar un pop per totes,
1: sí.
0: Per tot allà on tal, no, però bueno, sí, cal que mos puguis levantar.
1: Jo és que vaig comprar un llibre d'Uquimé de Santiago francès i quan que pesava li vaig fer fotos. I jo vaig en un dia a dia, o sigui, si demà me toca etapa 10, per exemple, pues faig cerqui la foto que li vaig fer i sí. Mir la ruta UB per antes de partir, saps? I així, més o menys, mir, perquè un fallo de novato que vaig fer aquell dia també a Logroño, que jo crec que també m'ha pegat això, és perquè vaig estar 10 quilòmetres fora a beure aigua. Perquè entre poble i poble no hi va haver 10 quilòmetres que no hi havia poble. Claro, si jo me preparo bé la ruta vespre antes, que això és molt important per tothom que mos escolti, per si volen fer el camí de Santiago, jo trobo que és molt important preparar-se les rutes. Perquè per això no tonteria, però mira, si saps que entre dos pobles hi ha 10 quilòmetres, conyo, saps que has de comprar aigua de més, però després no queda't sense. Clar. I el que t'estic dient, quan que estic passant per Rostoi, és que ho sol encara que peia més damunt tu cap. Perquè jo tinc el meu tupè damunt un altar i m'estic posant una gorra, així que imagina't ho sol que fa.
0: Tu és un bon capell. Tu és un bon capell.
1: Després també te puc contar que he anat fent amics, m'he trobat en Mats, que és un de Països Baixos que xerra xilè. Això és increïble.
0: Que xerra xilè?
1: Xilè, no?
0: I això que és que va estar xilè.
1: Com se diu?
0: Sí, xilè, sí, sí.
1: Xile, va estar 8 mesos a Xile i se va trobar la seva lota i bueno, ho duen a distància des de fa 3 anys, però té la lota de Xile i sap xerrar espanyol així un poc xapurré tipo guiri,
0: sí,
1: però m'entén i jo l'entenc que ell, saps? I bueno, he estat 2-3 dies amb ell, ara l'he perdut perquè jo com que he hagut d'estar un dia esperant a Logroño, ja no sé per on para, tinc el seu Instagram i li escriuré per mem prunes, i després vaig trobar a Patri, que és una dona mexicana,
0: sí,
1: que m'ha regalat com se diu, un rosari, un rosari i una pulsareta i un quarts. Perquè ella sí que creu molt en això de les energies i tot això. I
0: de bones,
1: supersimpàtica,
0: de bones,
1: també.
0: De bones?
1: De Mèxic.
0: Vale, i d'ahí. Tu, perquè és que ara t'està seguint molta gent de Mèxic, arrel d'ella. No,
1: exacte,
0: no ho vares
1: perquè
0: dir.
1: Ella, Sí, perquè ella ha corregut la por a la seva família perquè els hi diu, jo estic rebentada i no faig fotos ni vídeos de res, jo vaig caminant i per avall. Però si voleu seguir en Andreu, que és un peregrí que m'he trobat per aquí, ho fa amb... perquè ella va viure a Barcelona 5 anys i enteno català.
0: Ah, d'acord.
1: I va dir a la seva família, mireu seu vídeos, no entendreu res, però almenys veureu que explica un poc i veureu per on pas, saps? Per veure el paisatge. I van començar a seguir un munter de mexicans i també un altre brasileny que vaig conèixer també li va dir en brasileny i després s'ha corregut com a la bou en tots els peregrins que he anat veient i això, i tothom quan me veuen ja me diuen, Instagram era Andreu. I tothom ja...
0: ja te tenen fitxat, tothom, jo.
1: Sí, però és increïble, com si me coneguessin de tota la vida. I
0: quan t'arribis a Santiago te faran t'aturaran a la plaça de l'Obrador i no diran Andreu, entri.
1: L'altre dia me diu en Travessó, cada on haurà de venir el papa, qui és
0: el papa?
1: El papa
0: en Lleó 14, que tenim ara. Sí, en Lleó
1: 14. I que me vengui a fer una bendició, tira un pot d'aigua. Un
0: pot d'aigua pel front i ja està bé, que t'hagi beneït.
1: Me tornarà a batiar.
0: Andreu, no te robem més temps. Nosaltres avui tampoc no anem massa sobrat de temps i tu has d'acabar el camí, has d'acabar i no vull que quedis per mig, si pot ser. No volen que quedis per mig.
1: Bueno, t'hem d'entenc, eh? No vos preocupeu per això.
0: De què? Perdona, has dit?
1: T'hem d'entenc, per
0: dormir. No, t'hem de... No t'he dit, però t'he dit que és temps, però que no arribis tard i no arribis en fosca ni això. Andreu, quedam dijous que ve.
1: Sí,
0: ja serà dia 1 d'octubre.
1: Més temps, eh?
0: Ja serà dia 1 d'octubre.
1: Vale, ja haurem de comptar ja les dues setmanes, més o menys, sí. Així que reserveu-me 3 hores.
0: 3 hores.
1: Fiquem un pot tot.
0: Idò, perfecte. Andreu, moltes gràcies per atendre'm-nos, com sempre. Ves alerta, vius i ves per sombra.
1: I codre-te,
0: exacte. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vosaltres per la feina que feis. Vinga, una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu. Adéu, adéu, adéu.

del ple i el cos fatigat. I la melancolia d'aquesta carn malmesa, aquests focs d'artificació.

0: El darrer dijous de cada mes hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament en ple. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.
1: En breus instants comença l'emissió en directe del ple de l'Ajuntament de Pollença.

0: Bones tardes. Quan vam començar el ple del mes de setembre, el ple ordinari del mes de setembre, que aquest mes queda una mica més pres perquè realment la setmana que ve, el darrer dia de la setmana és dimecres, i vosaltres sabeu que tots els dies són el darrer ple, són en dijous, i anem per tant a començar, perquè hi ha quòrum suficient, i anem per tant a començar, diguem, el ple d'aquest mes. El primer punt és aprovació de les actes de les sessions anteriors. Sobre aquest tema hi ha qualque intervenció, qualque suggerència? I doncs, si vos pareix bé, ho deixem aprovant per assentiment. Anem aleshores a l'expedient, punt número 2, expedient 23-28-2026, dictamen per l'aprovació, si procedeix, del compte general corresponent a l'exercici 2025.
1: Finalitzat l'exercici pressupostari de 2025, intervenció d'elaborar el compte general de l'Ajuntament. El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari i ha de contenir una documentació bàsica, complementària i annexos. Vull informar més per part de l'interventor en relació al compte general de l'Ajuntament de Provença, dia 9 d'agost de 2026. Els estats i comptes anuals de l'exercici pressupostari 2026 s'ha sumat la informació a l'informe de la Comissió Especial de Comptes en data 27 d'agost de 2025, la qual n'ha emès un dictamen. Exposat el compte general del públic en el Boletí Oficial de les Illes Balears de data 29 d'agost, pel període reglamentari no s'han formulat reclamacions ni observacions. D'acord amb els articles 208 a 212 del text refós de la llei de regulació dels locals, la llei 2006 municipal de la llei local de les Illes Balears, la llei 4 2004 de la Sindicatura de Comptes de Illes Balears, l'instrucció de comptabilitat per l'administració local i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i continguts, es proposa el ple de la corporació i l'adopció del següent acord. Primer, aprovar els comptes i estats que composen el compte general corresponent a l'exercici 2025, així com els seus anexos i justificants que comprenen la totalitat de les operacions pressupostàries, independents i auxiliars, patrimonials i de tresoreria portades a terme durant l'exercici 2025, donant amb això compliment al previst en el títol 6è, capítol 3è, secció segona del text refós i la llei reguladora d'hisendes locals, així com el previngut a l'instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per ordre de 1781-2013. Integrats per el compte general de l'Ajuntament, els comptes anuals de la societat mercantil ENSE 2002, societat limitada, i el balanç contra el resultat econòmic patrimonial, estat de canvi de patrimoni net, estat de fluxos d'efectius consolidats i memòria consolidada. Segon, conforme al disposat a l'article 212 del text refós de la llei reguladora d'hisendes locals, l'esmentat compte es rendirà a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. No obstant això, el preacordarà.
0: Molt bé. Moltes gràcies. Senyora Caterina Carbonell.
2: Hola, bones tardes. Bé, avui duim un compte general de l'exercici 2025 a aprovació, si és el cas. Esperen que sí. Aquest compte general s'ha tancat amb unes xifres de solvència sòlida i extraordinàries. És per a que tenim un incompliment de la regla de la despesa de 885.000 euros. S'està elaborant un pla econòmic o financer per a revertir aquesta situació i recuperar la senda d'un compliment. No obstant això, com que hi ha hagut una sèrie de coses públicament, m'agradaria donar un parell de xifres que parlen principalment de la solvència de l'Ajuntament. Vull dir que el compliment de la regla de la despesa no és una regla de solvència, és una comparació amb les dades de l'exercici anterior, que venen referenciades a una taxa de referència i que és la que poden créixer. Per l'any 25 aquesta taxa de referència era d'un 3,2%. Nosaltres ens hem passat amb aquest 885.000 euros. Però en canvi tenim una solvència per fer front. Això no vol dir, aquest incompliment no vol dir que no puguem pagar no proveïdors, no vol dir que no tinguem solvència. L'únic que vol dir és que ens hem passat de la tassa de referència. Aquesta tassa de referència, per cert, que per l'any 2000, 27 està establerta amb un 4%, un poc més alta de la que han tingut per el 2025 i de la que tindran per el 2026. Però, en canvi, mos fan pujar els sous en els treballadors amb un 4,5 d'entrada i un 0,5 en possibilitat, segons com vagi l'IPC. Per tant, hem de partir d'aquesta comparació. Dit això, els resultats que efectivament fan referència a la solvència de l'Ajuntament són bons i sòlids. Estem amb un romanent de tresoreria de 50 milions i mig, un resultat econòmic o patrimonial de 9 milions 700, un resultat pressupostari ajustat de 7 milions 900 i pel que fa als ingressos, l'execució dels ingressos s'ha col·locat per l'exercici 2025 amb un 95,68%. És una execució, jo diria, que molt bona. Per el que fa a les despeses, l'execució, si miram el valor de l'execució, que són les obligacions reconegudes, és a dir, aquelles factures que hem pagat, l'execució s'ha col·locat amb un 75%. Però si miram les despeses compromeses, estem amb un 90%. Per tant, jo diria que tant el pressupost de despeses com el d'ingressos s'ha executat bastant bé. A més, podem parlar d'altres dades. S'ha complert el límit del deute. L'Ajuntament no necessita deute de moment i, per tant, no ha hagut de contratar crèdits i aquest límit del deute pues, l'estan complint. Té una capacitat financera, una capacitat de fer front a les seves obligacions, una capacitat financera de 7 milions consolidada. Estem en un període mitjà de pagament de 25,83 dies en els proveïdors. Això és un índex molt important perquè una de les parts que ens deixa ajustar la regla de la despesa depèn precisament d'aquest índex i del compliment de l'estabilitat pressupostària. Tots dos els complim, un en 7 milions i l'altre en 25,83, i en conseqüència l'ajust que s'ha pogut fer per el compliment de la regla de la despesa s'ha pogut aplicar, ha vengut dictat per el Reial Decret Llei 13 d'enguany de 2026 i ens ha permès fer aquest ajust perquè estan complint amb el que més o menys són totes les regles de solvència. A dins d'aquest compte general no només se fa referència a xifres, també se fa referència a altres aspectes de la vida de l'Ajuntament i de la vida consolidada de les dues institucions. Una de les coses que s'hauria de tenir en compte és l'inventari municipal. No està fet, no està quadrat en la comptabilitat, és una de les debilitats que tenim perquè hauríem de poder treure informació fiable per prendre una sèrie de decisions que en aquest moment no estan actualitzades. No és que això sigui d'ara, crec que no hi ha estat mai quadrat. Una altra qüestió que ens interessa abordar és el tema de les objeccions suspensives. En aquest moment han disminuït una mica el tema de les objeccions suspensives, tot i que encara estem en el 30%. Venim d'un 39% de la legislatura anterior, però nosaltres només hem pogut rebaixar fins al 30%. Estem amb això. Com he dit, a molt de plenaris s'intenta tecnificar l'Ajuntament. D'aquesta tecnificació vull pensar que sortirà la possibilitat de contratar més, de fer contractes amb més celeritat i que, per tant, baixaríem les objeccions. Estem treballant amb això i finalment és possible que tinguem una contratació de personal de reforç en aquest departament de contratació. I finalment també volia plantejar una qüestió, que és que EMSER, la societat limitada que tenim, doncs va tancar el 2025 amb un dèficit de 609.000 euros. Han de treballar perquè és la primera vegada que es consolida i per tant han hagut d'empastar les dues institucions, han hagut de treballar perquè les dues institucions venguin. Ells venen, EMSER és una societat limitada, té unes altres maneres de funcionar fins ara, és una societat limitada i per tant amb pressupost que no és limitatiu, fa feina amb unes previsions tant de despeses com d'ingressos, i aquestes previsions d'ingressos i de despeses que tenen s'hauran d'adaptar una mica a la contenció de la despesa per encarrilar una altra vegada el compliment de la regla. I això era un poc el que volia contar, en el sentit d'aclarir d'una vegada que la solvència de l'Ajuntament de moment no està en perill. Una cosa és l'incompliment de la regla de la despesa i l'altra és que l'Ajuntament sigui insolvent. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyora Bianca Aguilar, té la paraula. Ah, perdoni. Senyor David Alonso.
3: Sí, disculpa, que tenia un problema per acceder. Bueno, no tenía pensado hacer un gran discurso, dado que esto ya lo hemos hablado, pero volvemos a caer en un triunfalismo de la señora Carbonell, que es que no me parece muy lógico. Claro que tenemos solvencia, claro que vamos a pagar las nóminas, por supuesto. Tenemos 50 millones de remanente, tenemos un presupuesto más alto de la historia. Yo no sé el por qué volver a hablar de este triunfalismo, de este presupuesto, cuando tiene, por mi idea de la historia, un incumplimiento de la regla de gasto. No sé, creo que aquí falta un poco de autocrítica. No voy a seguir en esto porque ya hemos hablado bastante y no quiero un debate sobre un presupuesto 2025, que lo que más me preocupa es cómo está el plan económico financiero. Está en marcha, tienen un plazo de un mes, no sé si entonces me puede anticipar si está elaborado. Sé que tienen un mes, no sé si está finalizado, no sé, porque luego tiene dos meses para aprobarse en este pleno. Esto me preocupa, no hacer un triunfalismo de que hay dinero en la caja. Claro que hay dinero en la caja, ya dejamos un buen pico, y ustedes, como no liquidan como toca, no gastan lo que tienen que gastar, le tienen que hacer un plan económico financiero por eso, porque incumple la regla de gasto, y simplemente era saber cómo está este plan económico. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Señora Caterina Carbonell.
2: Bueno, volia contestar al senyor David Alonso. Primer, de triomfalisme a poc. Les xifres xerren per elles mateixes, jo crec que no fa falta. L'autocrítica crec que l'he feta, amb incomplir la regla de la despesa, explicar per què. I tercer, el pla econòmic o financer s'està elaborant. I s'està elaborant d'acord amb la normativa, amb les previsions que hem d'acabar d'estudiar d'EMSER i de l'Ajuntament, i hem de fer un pla econòmic o financer pues, que puguem atendre. La insistència en la solvència, crec que vostè, senyor Alonso, deu saber en què ho veus, perquè vostè no va dir que que l'Ajuntament tenia una insolvència perquè estava incomplint la regla de la despesa. Això és el que vostè va dir. I per tant jo insisto que incomplir una regla de la despesa és un incompliment, no ho he negat en cap moment, crec que ho he explicat, però no es queda amb insolvència per part de l'Ajuntament, que de moment crec que podrà fer front a les seves obligacions amb escrits. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyor Tomeu Cifra.
4: Bé, en el compte general, si hi hagués hagut al·legacions, ja són discutides les al·legacions, no n'hi ha hagudes, i per tant, al final, repetim, jo tampoc no em porta que cada part econòmica facem. Jo no estic d'acord, la senyora Carbonell, amb aquesta afirmació que diu que números canten per si sols, canten per si sols, són molt interpretables, a vegades números, i per qualque cosa hi ha gent que en sap molt més que nosaltres també per interpretar-lo. Jo aquí tinc que fer dues crítiques. Estic d'acord que és important l'inventari, per això és un tema que és recurrent i s'hauria de destinar esforços i mitjans humans per poder fer un inventari que en cap i la fi t'influeix dins un balanç, igual que qualsevol empresa, tot i que això sigui una comptabilitat pública, que no hi té res a veure, però és important, perquè l'Ajuntament va fent inversions, va comprant, té una sèrie de béns que realment aquí no molt venen reflexats així com hauria de ser correcte. Però jo crec que aquí hi ha dues coses. Si nosaltres veiem que s'ha de fer un pla econòmic financer en posterioritat a l'aprovació de comptes arrel de la liquidació, i fos per un excés de despesa tenint 50 milions d'euros, bueno, jo diria que bé, però gastin, si està en saraos, potser no ho veuríem tan bé. Si està en qüestions que potser poden ser poden quedar més per al futur, potser se veuria bé, però el problema és que l'incompliment ve d'una falta d'ingressos que varen fer per haver fet una ordenança malament que varen haver de retirar. De tant, hi havia una previsió d'uns ingressos que després varen gastar a l'empresa municipal i no varen tenir aquests ingressos. De certa manera, venia de la taxa de fens aquest desequilibri que hi havia, no? Per tant, per aquesta part, jo crec que tot i que vàrem dir que era molt difícil tornar enrere el que s'havia previst gastar i que després no sé què estaria, crec que això és una de les qüestions que no val la pena fer-ne cap tipus d'ostentació dins la globalitat. Va ser un error per culpa de que no vàrem aplicar bé una ordenança que volia modificar que pujava preus que no s'ha pujat fins després, no? Que ha hagut d'esperar un any. Això per un costat. Jo crec que aquí el principal és tenir 50 milions i que no hi hagi una normativa que ha de fer més clara, que a més emana del govern central, que vostès, el seu grup polític, hi tenen la responsabilitat màxima per poder gastar aquest dobbés d'una manera raonada i més clara i més àmplia, per tant no implicaria aquesta part, i l'altra és que realment tenir 10.850.000 euros que s'han remès en el Tribunal de Comptes, això crec que és una assignatura pendent que cada vegada va més. Vull dir, està dit que tenien una execució d'un 70 i algo per cent amb obligacions reconegudes i després despesa compromesa d'un 90%. Jo no faig la visió de que un 70% sigui un 7 d'un notable i un 90% sigui un 9 d'un sobresalient. Jo crec que això li falta, perquè si no han gastat tot és perquè no han pogut executar i no han pogut moure les modificacions de crèdit, perquè a final d'any ja s'han arribat a un 100% de la despesa compromesa, que això hagués estat lo lògic, i això és el que els permet a l'any siguient poder hi estar més. No tot és, ni tot és interpretable, segurament perquè com que potser l'oposició no ho veiem tan bé com a l'equip de govern, i no és que digui que la feina d'intervenció i del regidor de l'agenda sigui sempre la més agradable de totes, perquè el que hem xerrat aquí totes ho hem estat i som bojes, però crec que en el final han d'intentar que no és tenir un remanent de tesoreria tan important, sinó que es doni la sortida que mos permet la llei, intentar que sigui el màxim possible, i que sobretot que aquests dobbers que tenim que se gasten amb aquesta objecció i van al Tribunal de Comptes se vagin reduint. Sabem que no serà tot, sí, però sabem que hi ha moltes factures que estan moltes vegades sense contracte, que això fa que aquests muntants puguin baixar més si les contratacions més grosses s'haguessin duit a terme. Després hi ha altres conceptes que també crec que amb bon criteri s'objeccionen, però que després hi ha una part que també hi ha una responsabilitat política de poder-los arreglar. Bueno, en cap de fi provam un compte general que no tindrà la transcendència que tindrà, i això s'enviarà a la sindicatura i mos diran ja el que trobaran en funció també del seu criteri, que és molt més ampli, molt més també estricte que el nostre, que és una valoració política.
0: Moltes gràcies, senyor Carbonell.
2: Efectivament, perquè són molt interpretables números, però no sé com diu vostè. Tingui en compte que el primer que m'ha dit que l'incompliment de la regla de la despensa ve de l'aplicació, de la no aplicació de l'ordenança d'ofens. No. L'ordenança d'ofens són ingressos. L'incompliment de la regla de la despesa és una comparació a la de les despeses a les de l'any anteriors sense que intervenguin els ingressos. Per tant, d'entrada, aquest concepte no està ben explicat. Potser no volia dir això, però el que ha dit no és el que correspon a un incompliment de la regla de la despesa. Que també m'ha dit que el romanent de tresoreria que teníem l'hauríem de poder utilitzar. Estic d'acord, ja ho he dit un parell de vegades. M'agradaria que el govern central pogués convèncer Europa de la flexibilitat del romanent de tresoreria. Enguany, a través del Real Decret Llei 13/2026, s'ha flexibilitzat un poquet l'utilització del remanent, perquè, com ja he dit abans, mos ha permès fer un ajust que abans no se podia fer, i per tant l'incompliment de la despesa s'ha minorat amb aquest ajust. És una flexibilització de la utilització del remanent de tresoreria. Tant de bo se flexibilitzi més. Estic totalment d'acord amb vostès. Que les obligacions reconegudes siguin un 70%. També he explicat que dins el pressupost de 2026 se va intentar tecnificar. Ara arriben els resultats. Hi haurà una sèrie de tècnics o una sèrie de places que es cobriran per tècnic que s'incorporaran, i en conseqüència se podrà agilitzar un poc el tema de la contratació. He explicat abans, ho torno a explicar, que 10.800.000 van al Tribunal de Comptes. No, 10.800.000 són les objeccions que s'han posat. Aquest 10.800.000 corresponen a un 30% del pressupost, i com he dit abans també, a veure, que mantenim un 30% del pressupost amb objeccions, però venim d'un 39% de la legislatura anterior sobre el pressupost que tenien. Estaven en d'haver 8.500.000 o 9 sobre un pressupost de 23 milions. I llavors, les factures, bueno, ja li he contestat, les factures és perquè tinguin menys objeccions quan puguem treure contractes amb una mica més de celeritat de la que han tingut fins ara, que han tingut mala sort i no han tingut el personal abastament, com vostès saben, i jo he anat informant en el plenari. Gràcies.
0: Molt bé, moltes gràcies. Cap altre
4: més? No, només un aclariment. Jo m'he referit a la remissió de l'objecció al Tribunal de Comptes, que diu l'informe, no diu...
5: Hi ha dues parts. Hi ha dues parts a l'informe. Perdó. Hi ha dues parts a l'informe. Una és una rendició de comptes de les objeccions, i l'altra és la responsabilitat comptable, que és el que van al Tribunal de Comptes. Són dos continguts distints.
0: Qualque intervenció més? Vale, doncs passam a votació a aquest punt. Vots a favor? 10 vots a favor, sobre més. Vots en contra? Abstencions. 6 abstencions. Partit Popular, Unió Maller Guanyacent i Tots Pi. Passant aleshores en el punt següent, número 3, expedient 4075-2026, dictamen per a la declaració, si procedeix, de disponibilitat de crèdit pressupostaris.
1: Vist que el pressupost del 2026, aprovat en sessió plenària data 30 de juliol del 2026 i publicat en el boletí oficial de Illes Balears del 2 d'agost, i consta en l'aplicació pressupostària 2026-799-04 de la legislació extraordinària de Rústic, per import de 600.000 euros a la vessant d'ingressos. Vist que en relació a la legislació extraordinària de Sant Rústic, la disposició addicional setena de la Llei de Mesures Urgents de Simplificació i Racionalització Administrativa de les Inversions Públiques de les Illes Balears estableix que les quantitats ingressades per aquest concepte destinaran a l'adquisició, la recuperació, la protecció i la gestió sostenible d'espais i recursos naturals, atenent el caràcter finalista d'aquest concepte, de conformitat amb l'article 165.2 del text refós de la Llei de Divulgació dels Locals, que estableix que els recursos de l'entitat local i cadascun dels seus organismes autònoms es destinaran a satisfer el conjunt de les respectives obligacions, excepte en el cas d'ingressos específics afectats a fins determinats, atenent al principi de disponibilitat de crèdits establert a l'article 173.6 del text refós de la Llei de Divulgació dels Locals, que estableix que la disponibilitat dels crèdits pressupostaris queda condicionada en tot cas a l'assistència de documents referents que acreditin compromisos ferms d'aportació, en cas d'ajudes, subvencions, donacions o altres formes de cessió de recursos, en contra de les previsions inicials de pressupost a efecte de la seva nivellació i fes import previst en l'estat d'ingressos en ordre de l'afectació de dits recursos en la forma prevista per llei, o en el seu cas a les finalitats específiques de les aportacions a realitzar. En base a la normativa anterior, l'acord d'aprovació definitiva del pressupost va declarar disponibles crèdits per import de 158.323,37 euros. A les aplicacions pressupostàries que s'indiquen en la proposta, atenent que les liquidacions efectuades en concepte de liquidacions extraordinàries en rústic eren en aquell moment de 341.676. Atenent que actualment s'ha liquidat en concepte de liquidacions extraordinàries en rústic un import total de 622.000 euros, d'acord amb el detall que s'exposa, veient l'informe més per part de l'interventor dia 4 de setembre de 2026, vist que en conformitat a l'article 33 del Real Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 6è de la Llei de Regulació de Locals, que indica que és competència del ple la declaració de no disponibilitat de crèdits, així com la seva reposició disponible, es proposa el ple de corporació de l'adopció del següent acord. Primer, reposar disponibles crèdits corresponents a les explicacions pressupostàries que s'exposen en la proposta per un import total de 158.323,37 euros, i segon, adonar el present acord d'intervenció perquè procedeixi a dur a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. No obstant això, el ple correrà.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies, senyora Cati Carbonell.
2: Bueno, el que duim avui aquí és un aixecament d'una quantitat que va quedar com a no disponible quan se va fer l'aprovació definitiva del pressupost. Aquesta quantitat que havia quedat com a no disponible són 158.323,17 euros que estan associades o vinculades a dos conceptes d'ingressos que són les multes urbanístiques i les les legalitzacions en rústic. Com que en aquest moment ho té reconegut dos conceptes ja superen els crèdits inicials que se tenien previst, estem en condicions d'aixecar la no disponibilitat de crèdit per aquest import que he dit, 158.000 euros, i que el pressupost quedi a la disposició de la corporació íntegrament. Espero que votin a favor per la bona, per un bon funcionament d'aquesta corporació. Gràcies.
0: Moltes gràcies. Senyora Bianca Aguilar.
6: Hola, bona tarda, gràcies. Bé, com bé ha dit la regidora, això és un... s'han liquidat aquests conceptes de legalització i suposo que bueno, és un tràmit més administratiu i nosaltres ens estendrem, però bueno, estem contents que el manco aquests dobbers se puguin incorporar en el pressupost.
0: Moltes gràcies. Senyor David Alonso.
3: Sí, muchas gracias, señor alcalde. Efectivamente, estamos hablando de unos ingresos por la legalización extraordinaria de 522.000 euros, una legalización que se puso en marcha en febrero de 2023, 24, perdón, la ley 7/2024, que ha posibilitado que todas aquellas, lo voy a recordar un poco porque hay un plazo y aún habrá gente que no se haya enterado de esta legalización en rústico, de aquellas sanciones que han prescrito, y que este plazo acaba en febrero de 2028. Está bien recaudar estos 122.000 euros, pero bueno, esperemos que esto pase a la historia ya como un pasado que se construyó más de lo que se debía construir en Pollença, pero bueno, ahora lo tenemos en las arcas. Gracias.
0: Muchas gracias. Señor Tomeu Cifra.
4: Bueno, bé, això de les...

0: cooperació. A l'àmbit de l'unitat d'execució, codi 11.1 del Pla General d'Ordenació vigent, situada a la zona de Cala Molins, Cala Sant Vicenç.
1: Vist l'expedient tramitat de dita feta i atesa l'aprovació inicial efectuada per aquest mateix ple, tres que durant el tràmit d'exposició pública no s'han presentat al·legacions, es proposa a l'Ajuntament ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar definitivament el canvi de modalitat d'execució d'actuació de transformació urbanística en sistema assignat d'execució per reparcel·lació, substituint en l'actual modalitat de compensació prevista en el planejament per la nova modalitat pretesa de cooperació. A l'àmbit de la unitat d'execució, en codi 11.1 del pla 9-11.1 del vigent planejament general d'ordenació urbana situada a la zona de Cala Molins de Cala Sant Vicenç, tot fent constar de nou que durant el tràmit d'informació pública i notificació als interessats no s'ha presentat al·legació alguna. Segon, publicar l'acord d'aprovació definitiva en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el punt d'accés electrònic municipal. Tercer, comunicar l'acord adoptat a l'Arxiu d'Urbanisme de les Illes Balears i el Consell Insular de Mallorca, els efectes oportuns.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Aquesta és una qüestió que ve de lluny i com s'ha dit, com sabeu, l'expedient se tracta d'un canvi que realment té a veure de la compensació a la cooperació. Això té sentit a la perspectiva d'intentar que aquest projecte s'executi de forma clara, ha estat molt de temps aturat i consideram que és per la Cala Molins i per el conjunt de la Cala Sant Vicenç fer aquest canvi de cooperació, de compensació a cooperació, jo crec que serà posat en tots els sentits. Ja s'ha dit i qualsevol expedient que no ha hagut cap tipus d'al·legació en aquesta proposta que ha estat exposició pública i una vegada que s'aprovi definitivament farem el projecte de reparcel·lació que ja vam fer un estudi topogràfic sobre aquesta zona l'any passat i ara estan treballant amb una professional, amb una tècnica externa que faci les valoracions concretes en el sentit que se puguin expropiar alguna zona concreta de Cala Molins i per tant, de qualsevol manera, aprovar el projecte de reparcel·lació. A partir que s'aprovi el projecte de reparcel·lació s'haurà de fer un projecte d'urbanització concret que defineixi les zones verdes i defineixi la zona de pàrquing que pugui haver. Però bé, de qualsevol manera, penseu que en aquest moment, segons el que se va fer en el seu moment, tenim 1.300.000 euros que va posar l'Hotel Molins, que són unes quantitats que d'entrada se poden utilitzar per fer aquesta reparcel·lació, per pagar realment, si s'escau, realment les possibles expropiacions i per fer el projecte d'urbanització. I si realment això no és suficient, segurament serà de seguir negociant la propietat de Cala Molins per intentar tenir dos bets suficients per fer la reparcel·lació adequada i el projecte d'urbanització. Per tant, crec que se trata d'un canvi de model de gestió i això jo crec que és important perquè fa que la iniciativa pública s'impliqui de forma clara, antes era la iniciativa privada que ha fet, jo diria que no s'ha avançat de forma adequada i en la iniciativa pública de l'Ajuntament el que volem és que això començar a fer aquest tipus de projecte d'organització que jo crec que Cala Molins i Cala Sant Vicenç necessita per estar a l'altura d'un turisme i d'una realitat de qualitat. Senyora Bianca Aguilar.
2: Sí, bueno, crec que és una bona notícia, que era algo necessari, la reparcel·lació. Entenem que és un procés llarg, no serà dins d'aquesta legislatura, però bueno, nosaltres votarem a favor perquè estem d'acord amb aquest canvi de model.
0: Moltes gràcies. Senyor David Alonso.
3: Sí, efectivament, a vegades és necessari que sigui l'administració que tutele, que tire del carro en según qué cosas, porque son en este caso los principales interesados. En el momento que hay viales que no son, muchas infraestructuras que tendríamos que tener y no tenemos, y está claro que si lo sale por compensación es más complicado porque la iniciativa es privada. Entonces, creemos que también este cambio. Nosotros ya pusimos en marcha, el señor Cifre se acordará mejor que yo, como regidor del urbanismo que era,

0: Se ha intentado por activa y por pasiva todo tipo de actuaciones, tanto en este punto que llevamos hoy como en otras zonas que tampoco hemos conseguido acabar de urbanizar o de darle los servicios necesarios a otras urbanizaciones de otros puntos de Pollensa, pero está claro que si no es el ayuntamiento que tira del carro, divididamente salen. Por lo tanto, nos parece bien este cambio de criterio y esperemos que llegue a buen término.
1: Muchas gracias, señor David Alonso. Señor, dame una cifra.
2: Bueno, això en un cap i a la fi es dona sortida d'una unitat d'execució del pla general, d'adaptació del pla general en el POT, que es veu que per un sistema de compensació era molt difícil d'arribar-hi. L'Ajuntament és el que té ara tret de l'hotel, i el Bar Mallorca és el que té la majoria de terreny en aquest cas. Per tant, això ja és un avantatge quan està dins una junta de compensació, en el qual dins una junta de compensació o dins un àmbit de cooperació que tu només has de que només ets un subjecte passiu, sinó que en aquest cas tu ets propietari, no? Això facilita molt les coses. Bueno, jo crec que aquí tenim la fitxa del pla general, que lo que vaig demanar, que és veure com quedarà després aquesta zona verda i aquest espai públic. Hi ha un debat en aquest cas del Bar Mallorca, a veure mem si a dins un propi planejament hi cap des d'un punt de vista públic, mai des d'un punt de vista privat, perquè no deixa de ser un espai públic, que se mantengui o se'n vagi. Jo crec que és un tema que s'haurà d'estudiar dins un projecte en si, perquè en cap i a la fi tenim un problema d'alineació de vial, però també hi ha una part també, a la millor històrica de Cala Sant Vicenç. Bueno, jo crec que és un debat que hauran d'obrir, haurà d'iniciar l'Ajuntament quan tingui qualque cosa damunt la taula, no? Però també sempre des del punt de vista que sigui públic. En aquest cas, això també ha anat bé perquè la normativa turística va permetre que un moment determinat l'hotel Molins se pogués reformar amb un hotel de molta més qualitat que té ara, sense estar subjecte en l'àmbit de l'unitat d'execució. Això ve de la normativa turística que ho permetia sense tenir aquesta part, i és la que va poder avalar que de qualque manera aquesta reforma havia de venir després per poder executar aquesta unitat d'execució, no? Que és un poc complexa, però jo crec que és la manera. Nosaltres crec que està bé que aquesta aprovació ja se tiri endavant i que després hi hagi un poquet aquest debat públic de com serà aquesta zona verda. Allà hi va un vial, el vial en el planejament anava d'una manera, després en el pot anava d'una altra, passava per darrere, hi ha una zona verda, després s'haurà de fer un estudi, un mini estudi de mobilitat de Sant Vicenç, perquè no és molt fàcil allà quan tu tanques tot el carrer de davant, si el passes per darrere. Vull dir, jo crec que tot això durà un pot de feina. Bueno, això és la primera passa, i jo crec que en el final que no hi ha hagut al·legacions a l'aprovació inicial és positiu, perquè en cap i a la fi els subjectes implicats ho veuen més o menys bé. Una altra cosa després quan entres en temes de valoració, que ja pugui ser més complicat, però en base al canvi de sistema crec que és bo. Per tant, jo crec que el que volem és que això aviat tiri endavant. I d'aquí hem de recordar que a un moment determinat també se va ser un poquet valent, perquè nosaltres durant sempre a aquesta legislatura, ho tenc que recordar, que la legislatura 2003-2007 el regidor de Cala Sant Vicenç era Valder en Joan Cerdà en aquell moment, i el regidor de Cala Sant Vicenç era en Joan Comas, i van fer aquestes coses que a vegades de cada pic que se fan menys, que va ser tirar poc i mig enmig i ja fa tot aquell espai i es falta l'or sense ser nostre, perquè ara ho és objecte de sessions, però a més era un trosset que s'havia fet d'una compra que va dur molta cola. Per tant, fa més de 20 anys que aquell espai està asfaltat, ha estat d'un ús públic, perquè l'urbanisme en el seu moment no va donar la possibilitat que això se fes, que se tirés endavant. Hi ha hagut de passar tots aquests anys amb una normativa turística específica i a més per poder fer un canvi de sistema. El que passa que bueno, en aquells moments no sé si és que érem un poc més ingenus o érem un poc més joves o més atrevits i van endevinar que ho es faltava millor vendre qualcú i ho reclamarà i no ha volgut ningú mai i tothom se'n recorda quan jo era Gridilla, supos que bueno, recordava el de Polsada que feia i anava a Sant Vicenç i el mal que s'empleava, però bueno, la secretària, com que no era secretària, no se'n recorda d'això, com ho van fer i no ens va fer cap advertiment, però jo crec que pot quedar un espai que era un espai interessant i guapo i crec que mereix una mica de debat públic. No?
1: Segurament, senyor Cifra, això...
2: Ha prescrit tot.
1: Bueno, ve d'alerta. De totes formes, és evident que ara això no se podria fer. Això és evident. Bueno, en fi, jo no ho provaria, en qualsevol cas. M'estimen no provar més coses. Però bé, en tot cas sí que és important. Ah, perdone, vostè, senyora Campomà.
3: Gràcies. No, nosaltres també considerem que Sant Vicenç també se mereix que aquesta zona ja una de vegades se triï, se faci, s'adecui, perquè crec que tant Sant Vicenters com Sant Vicenteres com també tots els pollancins que gaudim d'aquest espai també consideren que val la pena mobilitzar. Que hagi agafat l'iniciativa l'Ajuntament crec que és bo, perquè el que s'ha vist és que si no això no tiraria endavant i que per tant crec que entre tots, i això és una passa important perquè aquella zona tingui, diguem, la dignitat, tingui l'espai, la zona verda que se mereix i l'espai de mobilitat que se mereix Sant Vicenç. Cal Molins és un lloc molt especial que tots estimem i que per tant crec que se mereix que ara aquest Ajuntament hi faci, diguem, que tingui la cura que pertoqui i hagi agafat aquesta iniciativa.
1: Moltes gràcies. Bé, en qualsevol cas és evident que quan se va fer la reforma i s'ha plantejat per part de l'Hotel Molins, també no hi va haver massa interès per part de l'iniciativa privada tirant davant això. Vull dir, va quedar una mica stand-by i jo crec que realment era un moment, inclús un poc abans, de dur a terme aquest tipus de canvi de plantejament. En tot cas, és evident que s'ha d'obrir un debat, primer la reparcel·lació, hi ha el tema del que s'ha dit del Bar Mallorca, l'alienació del carrer. En fi, són tot una sèrie de qüestions que s'hauran de posar damunt la taula una vegada que hàgim acabat aquest procés de reparcel·lació i que realment se comenci a fer un projecte d'urbanització per tenir un espai a Cala Molins que sigui adequat i que tingui un nivell de qualitat que se mereix. Si vols per ahir, passam aleshores a votar aquest punt. Vots a favor? Se vota per unanimitat de tots els grups municipals. Moltes gràcies. Ara jo li volia demanar a la secretària, perquè venen dos punts diferents, però al final m'agradaria per combinar que el debat fos únic, si li pareix, i aleshores, si bé, jo llegiré els dos punts i després, en tot cas, podríem llegir una mica a part de l'expedient. Estan parlant del punt 5 i 6a, expedient 3279-2026, diu, dictamen per a la revisió d'ofici si procedeix del decret número 1157 de 29 de desembre de 2025 de l'expedient administratiu 3650-2025 mitjançant el qual es va reconèixer la percepció i l'abonament d'una retribució en concepte de plus de localització i disponibilitat per un import total de 1.316,70 euros a favor d'un empleat públic. I el número 6, l'expedient 3280-2026, diu el següent. Dictamen per a la revisió d'ofici, si procedeix el decret número 1158 de 29 de desembre de 2025, de l'expedient administratiu 3650-2025, mitjançant el qual es va reconèixer la percepció o anament d'una retribució en concepte de plus de localització i disponibilitat per un import total de 1.436,40 euros a favor d'una empleada pública. Sí.

0: El té.
1: Durant el mes d'agost, per part de dos treballadors d'aquest ajuntament, personal laboral fix, es va sol·licitar l'abonament d'una retribució en concepte de plus de localització i disponibilitat prevista en el vigent article 28 del conveni col·lectiu del personal laboral. Per part del Departament de Personal es va instruir l'expedient que, derivat de les anteriors peticions, constant formulada el 27 d'agost de 2025, proposta de resolució, del regidor delegat de l'àrea, consistent en el reconeixement i abonament de dites compensacions retributives pels conceptes indicats de plus de localització i disponibilitat per 22 dies i 24 dies de localització durant el mes d'agost a favor dels empleats públics que així ho varen sol·licitar per la gestió i organització del Festival de Música de Pollença. Interpretant com a normativa d'aplicació i fonament el citat article 28 del conveni col·lectiu referenciat. A la vista de la proposta, el 24 de setembre de 2025, el Departament de Personal va emetre informe jurídic de caràcter desfavorable, concloent que la proposta de reconeixement i abonament no s'havien complit el requisit formal previstos de l'article 28 del conveni per la seva correcta aplicació i sense tenir constància que s'haguessin establert tons de localització i disponibilitat voluntaris entre el personal, així com tampoc consta a dit departament que s'hagués adoptat prèvia resolució atribució de funcions en els empleats municipals respecte a les tasques que s'indicaven. El 24 de setembre de 2025, per part de la intervenció, es va emetre informe de fiscalització desfavorable a la proposta de resolució en base a l'informe jurídic que ja constava a l'expedient de la mateixa data, amb el resultat d'objecció suspensiva donant trellat de l'expedient i de la fiscalització prèvia realitzada a l'òrgan gestor que podia o bé acceptar l'objecció, esmenar-la en el termini de 15 dies, o bé discrepar de la mateixa, remetent l'expedient al BALA com a òrgan competent per la seva resolució. El 29 de setembre de 2025, mitjançant decret 1157 de dit any, es va resoldre l'objecció suspensiva amb aixecament d'aquesta per part de la Batllia i, en conseqüència, en el mateix decret es va reconèixer la percepció i l'abonament de dites retribucions en concepte de plur de localització i disponibilitat. El dret a percebre la compensació retributiva esmentada fou exterioritzat formalment mitjançant el decret número 1257 pel qual s'aprovava la nòmina del mes d'octubre de 2025 i s'ordenà el pagament dels esmentats imports que es materialitzaren en les corresponents nòmines. Així tot, l'11 de setembre de 2026, per mitjà de provisió de valia dictada a dit efecte, es va disposar que duguessin a terme els tràmits pertinents per verificar si el decret número 1157 i el decret número 1158 incorrien en vici de presumpta nulitat de ple dret, sol·licitant l'emissió d'informe per part de secretaria i encara de ser així, procedia la tramitació de l'expedient administratiu per dur a terme la revisió d'ofici d'aquestes dues resolucions. La secretaria va examinar l'expedient i es va emetre informe jurídic el 15 de setembre de 2026 de conformitat amb el sol·licitat per la valia. El fonament de dret de la present proposta que s'eleva a ple es troben en la llei de bases de règim local i també en els articles 53, 65, 67 i 110, per la qual les corporacions locals poden revirar els seus actes i acords en els termes i a l'abast que s'estableixi per la legislació de l'Estat, que la remissió està prevista a la llei 39 2015 d'1 d'octubre del procediment comú de les administracions públiques. Els actes objectes de revisió d'ofici són els decrets de reconeixement de dites compensacions, Es tracta d'un acte definitiu, no de tràmit, declaratiu de drets, acte favorable als interessats, que s'inclou... Ui, ara sí que m'ha fet. Moment, és que aquest se pone això. Que s'inclou en l'àmbit de l'article 106. La normativa que constitueix el suport legal adequat per realitzar dit pagaments en concepte, inicialment semblava que es trobava l'article 28 del conveni col·lectiu de personal laboral, que procedimentalment exigeix per una banda l'establiment previ de torns i localització de disponibilitat i per altra banda l'existència de llistes obertes i rotatives perquè els treballadors es puguin escriure en aquells serveis municipals de caràcter prioritari. Una vegada analitzada la documentació existent a l'expedient, que acreditada l'existència d'un vici de nul·litat de ple dret que motiva la incoació del present expedient de revisió d'ofici. En base a la causa de nul·litat prevista la lletra E de l'article 47.1 de la llei abans citada. Per tot això es proposa l'òrgan competent per acordar la revisió d'ofici d'aquells actes nul de ple dret dictat per la Batla, que és el pla, en el cas del municipi de règim comú, es proposa primer acordar de conformitat a l'article 106 de la llei 39/2015 la iniciació de la revisió d'ofici del decret número 1157 i també de l'altre punt, que és el 1158, mitjançant el qual es va reconèixer la percepció i abonament del plus de localització i disponibilitats esmentats a favor de dos empleats públics per la gestió i l'organització de l'activitat del Festival de Música de Pollença de conformitat a l'article 47.1 apartat o lletra E de la llei esmentada i en conseqüència de l'anterior concedir un termini de 10 dies hàbils als interessats i d'audiència perquè formuli les al·legacions que considerin adients i notificar el present acord als interessats perquè manifestin que el seu dret convengui.
0: Bueno, si vos pareix, senyor Miquel Àngel Sureda.
2: Bé, bona tarda a tothom. Bé, abans m'agradaria fer un petit preàmbul, és a dir, el festival, a part de ser un esdeveniment musical, és una àrea, és a dir, un festival de música, igual que l'àrea de cultura, o l'àrea de festes, o l'àrea de biblioteques, o l'àrea del servei lingüístic, és una àrea amb un pressupost propi i que, a diferència de totes les altres àrees, és una àrea que històricament no té personal. La feina de la gestió del festival, dels 16 anys que fa que formen part d'aquest ajuntament, sempre ha estat gestionat per personal d'altres àrees i així continua sent aquesta legislatura. El festival hi ha, diríem, feina al llarg de tot l'any, però sobretot, tots coneixem, que de forma molt més intensa durant el mes d'agost. El festival hi sol haver entre 7 i 8 concerts dins el mes d'agost, concentrats entre dia 5, 6, 7 d'agost fins a final d'agost, i això fa que no només cal una atenció de matí per la venda d'entrades o el dia del concert abans de començar el concert, sinó que un dia abans o dos dies abans ja arriben els músics han d'anar al claustre algun d'ells a fer assajos, hi ha tota la logística d'arribar a l'aeroport, venir a Pollença, distribuir-los en els hotels i a vegades venen al claustre els solistes, els directors, les orquestres, els quartets. Se'ls gestiona també altres espais a dins el municipi, com pugui ser, per exemple, la Fundació Roger Villalbonga, que també col·labora dins d'aquests espais perquè vulguin. Això fa que no és suficient personal que no està escrit a l'àrea, sinó que, a més, no és suficient que sigui el dematí. A vegades els assajos són mitjà vespre, s'han de gestionar els transfers per poder-se tornar a les aeroports, a vegades el cent demana un concert, assajos un dematí i se'n va a l'hora baixa. Clar, això fa que la gestió del festival durant el mes d'agost requereix que el personal que no és de l'àrea perquè no és i no ha existit mai, persones d'altres àrees que voluntàriament han volgut fer aquesta feina amb el compromís que du que durant el mes d'agost no poden tenir vacances i a més han de fer una feina, no només la seva feina a la jornada laboral de matí, sinó tenir, estar a disposició d'haver d'anar al claustre o haver de fer unes gestions o cap vespre usar baixes al l'endemà del concert. Molt bé, això a dins del 2025 jo crec que era lògic, veient que hi havia personal que s'enduia un mòbil a casa seva i que el contestava qualsevol hora, no només per un festival, sinó per qualsevol esdeveniment de cultura, molts de regidors i molta gent sap que ha pogut demanar hores, inclús l'entrada bona és un matí dia d'una funció, en dissabte o en diumenge, sense que aquesta persona no cobri ni localització ni hores extres per poder fer aquesta feina. Molt bé, ens trobem amb una realitat. Tens personal que ha vingut fent una localització sense cobrar-la, i pensaven que el més lògic, el més just era que aquesta feina, que a més a més venia recollida a dins, dins una normativa, pues se pogués abonar. Clar, aquí després és que no, això, la feina s'ha fet, evidentment que sí que s'ha fet, i evidentment se pot demostrar perquè les telefonades i els correus electrònics deixen un registre i se pot corroborar que evidentment dins de 2025 aquesta localització s'ha fet, però no només dins de 2025, sinó que s'ha fet amb altres, durant anys, amb altres èpoques. Què passa? Que en principi, per el que se comenta, aquesta localització ha de ser oberta a qualsevol, o no? Jo entenc que si tu necessites un personal X per estar localitzable i tens 10 o 12 o 15, per això sí que és lògic que puguis obrir, però quan en aquest moment només tens una persona de l'àrea de serveis i una persona de l'àrea de cultura, que són els que ho gestionen, no té cap sentit obrir-ho a tothom perquè desconeixen la feina que s'ha de fer. Dit això, de cara al 2026, això ja evidentment no s'ha fet d'aquesta manera per evitar problemes, i a més hi ha hagut persones que han dit no estic interessat en fer hores més enllà de la meva jornada laboral, cosa que és un dret i que s'ha de poder respectar. Evidentment hi ha empreses que poden fer aquesta feina, però pot ser empreses externes o serveis externs que també fan aquesta feina. Dins del 2026 això està corregit i no hi haurà localització, no ha tornat a veure localització a partir de setembre, octubre o novembre, i el mòbil queda aturat i se gestiona a través d'altres fórmules. El que passa que sí que ara en aquest moment tenim que aquest acord de que se reclama el retorn d'un dos bes a unes persones que sí que han fet aquesta localització, i hi haurà un termini per als interessats a poder fer les al·legacions que considerin oportunes. I jo he volgut ser molt transparent en la feina que se va fer, que puc donar fe de que aquesta feina està feta, i també que hi ha uns informes que diuen que la fórmula d'adjudicar aquesta localització no se podria fer d'aquesta manera. A vegades la normativa crec que se contradiu en l'esperit de la que hauria de ser l'administració amb aquest aspecte una mica més flexible. En qualsevol cas, jo el que vull també resaltar és un agraïment a les persones que fan la seva feina més enllà de la seva jornada laboral per tal que any rere any el festival pugui ser un èxit i pugui ser una d'aquelles aquells esdeveniments que deixen un nom de Pollença amb bon nom, no només per un públic que acudeix a un concert o festival, sinó també per un músics que venen d'arreu d'Europa, d'arreu del món, actuant al claustre, i que el l'endemà quan se'n van amb un bon esperit, amb unes bones sensacions de la bona atenció que han rebut per part del personal que fa feina en un festival i que s'emana als seus països i deixen en bon nom un poble i un municipi de Pollença. Res, simplement era això.
0: Moltes gràcies. Senyora Bianca Aguilar.
3: Bé, gràcies per l'explicació, perquè crec que al final, quan la secretària que fa la seva feina llegeix, el que mos escolta no sempre s'entén, no? Entenc el problema. Quan jo era regidora tenia problemes similars amb el personal tant d'igualtat com d'esports, i aquí entrava en conflicte la regidora que té l'administració pública, que de vegades té una sèrie de normes que no s'adapten sempre a la realitat, i això és un bon exemple. Jo personalment estic totalment a favor de donar aquest plus, no?, en aquestes persones que ho han fet, però mos hem de regir la normativa, i l'únic que puc dir és que compartesc l'agraïment que fas per la bona feina que fan, i que gràcies a ells pues, aquest festival té el renom que té i surt també cada any.
0: Moltes gràcies. Senyor David Alonso.
4: Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, el festival de Pollença, si no fuera por personas que se dedican fuera de su horario laboral, pues no hubiera sido nunca lo mismo de lo que ahora mismo conocemos como el festival, con la dimensión que tiene realmente. Lo que es cierto que se contradice muchas veces lo que tú quieres hacer, a quien se lo gana realmente, puede darle una retribución, un complemento diferente, pero claro, tiene que hacerlo por unas vías, que tiene que pasar por la mesa de sindicatos, tiene que ser abierto. Yo entiendo lo que dice el señor Sureda, que si tú quieres que sea esa persona porque es la que sabe hacerlo, si lo abres a veces tienes un problema, pero la administración son así las normas y a veces no son justas. Pero bueno, una pena, porque estas personas habrán hecho un trabajo extraordinario y no lo van a cobrar, entiendo que lo van a tener que devolver, pero bueno, también es la fórmula que ha elegido es la correcta. Cuando no tenemos personal preparado o suficiente dentro de la administración, hay que buscarlo fuera, y así es triste, pero a veces es el mejor camino. Pero bueno,
0: muchas gracias. Señor Tomeu Cifra.
5: Bueno, yo no sé, no, jo crec que antes de les bromes aquest plus s'havia de saber si se cobraria o no, si era vàlid o no vàlid cobrar-se. Això és el primer que s'havia d'haver fet. Escolta, tu faràs aquesta feina. Entenc jo que tota la feina que anava fora de l'horari laboral se devia aplicar amb unes hores extraordinàries en l'àmbit de l'Ogero Festival. Dins l'horari laboral no hi ha necessitat d'un plus de localització, perquè lògicament està dins l'horari laboral, i si tu fas hores extraordinàries també has d'estar utilitzable. Per tant, jo crec que això ha estat que no s'ha mesurat si realment pagar aquestes dues coses era factible o no era factible, i si s'hagués cobrat o no. En el final és un perjudici per un treballador, i això no li agrada a ningú, però realment la culpa no és del treballador, és que li ha mandat la feina, que li ha dit tu cobraràs això per aquesta feina, tu cobraràs això per fer aquesta feina, dins el teu horari faràs la teva feina, fora del teu horari cobraràs el que marca tu conveni de persona laboral per les hores extraordinàries, siguin festives, siguin no festives, siguin nocturnes i siguin tot el que marca tu conveni. Però jo crec que aquí no hem de qüestionar si saben fer la feina o no. La feina, entenem que quan un li manden una feina i ha tret una oposició, ha ocupat una plaça pública per fer aquella feina, l'ha de fer bé, si no, malament anam. Aquí estan qüestionant si aquesta aplicació d'un conveni prèvia a que se fes s'havia aplicat bé o no s'havia aplicat bé. Jo crec que, en un cap i a la fi, és això. Lo fotut és que han cobrat un doble i després l'han de tornar. El que per jo no m'apareix bé és que se digués has de cobrar això sense tenir la seguretat que era una que hi havia una possibilitat de que no se cobrés. Això és el que està mal fet per els responsables que han tingut aquestes dues persones, perquè al final són dos treballadors que, tot i que són dos punts, és la mateixa casuística, no? Que estic d'acord que potser el festival s'ha de professionalitzar, el festival venia d'un patronat, i el patronat se va arribar a desoldre, i per tornar venia de molts anys, de quan se va constituir festival, i que potser necessita una millora d'estructura. Jo estic d'acord, però el que venim aquí a discutir és una aplicació d'un conveni mal aplicada, no? I crec que en un cap i a la fi no ha estat un perjudici per el treballador.
0: Què en soleu?
2: Bé, crec que a vegades hi ha inercis, i hi ha treballadors que duen en un inerci que ve més enllà d'una legislatura i que s'enduen un mòbil de feina que seva, i regidors i baules i els baules han utilitzat aquest mòbil d'un treballador que no està fent feina i l'ha cridat i li ha mandat feines i no ha pagat hores extres, i això és una realitat. Que la realitat és quan trobes que hi ha gent que en mes d'agost està fent feina tot el dematí, hores baixes, vespres, dissabtes, no un dissabte, tots els dissabtes, i dius, escolta, aquí hi ha una porta per poder reparar una feina que s'està fent, i bueno, i va dir, bueno, aquesta porta, i aquesta porta al final s'ha trobat, bueno, que no, que pareix a ser, segons interpreten, i pot haver d'interpretacions, que no és correcte. Bueno, en aquest moment s'obre un procediment per retornar un doble, evidentment els treballadors tindran dret a fer les seves al·legacions oportunes, i veurem com acaba això, perquè l'administració si té una cosa és garantista, i que tothom pot fer al·legacions, i si no sempre pots anar a acabar amb un contenciós administratiu i ja veurem com acaba, perquè a vegades les coses comencen d'una manera, acaben d'una altra i després d'una nova volta, ja ho veurem. En qualsevol cas, jo el que sí que puc certificar és que aquella localització se va fer. Evidentment, les hores presencials de centres concert, això són hores extres, però hi ha aquest impàs entre quan te'n vas a teva i quan comences les hores extres, que necessites que qualcú pugui haver de gestionar. I és que ens dediquem a l'organització d'esdeveniments culturals cada setmana, sabem que un mateix dia que hi ha activitats, on hi ha les claus, on hi ha la toma de llum, on hi ha banyos químics, on hi ha, perquè això és la realitat, i a vegades fa falta, bueno, que hi pugui haver personal que pugui estar disponible. Que no és personal de l'Ajuntament, bueno, pues en el final aquesta responsabilitat l'han d'assumir potser les mateixes empreses que gestionen aquells esdeveniments, que venguin de matí perquè es puguin saber tot com funciona, per haver d'evitar aquesta localització de personal propi de l'Ajuntament, que no pot cobrar aquesta localització. Posta, la meva reflexió és que en aquest cas hauria de ser més flexible, perquè tots sabem que aquesta localització s'ha vengut fent i que és un problema que ara ens trobem en dues persones concretes, però bueno, que aquest tema ja està solucionat com no fent aquesta localització.
0: Moltes gràcies. Jo en principi vull dir un parell de coses. És evident que aquestes dues persones han fet la feina i són persones que jo vull destacar la seva dedicació i el seu caràcter professional. És evident que quan se fa un error s'ha de saber que realment aquest error s'ha d'intentar que realment no se torni a realitzar, perquè no per res, sinó perquè realment va en contra d'aquestes persones. I en tercer lloc, és evident que cal obrir a vegades tota una reflexió, no només sobre el Festival de Pollença, que realment és un element més de la política que se fa en aquest Ajuntament, de la política general que se fa en aquest Ajuntament, sinó del problema real que té aquest Ajuntament en quant a estructura de personal. És a dir, no és una cosa a part, sinó que és una cosa que afecta distintes àrees d'aquest Ajuntament. No? Per tant, crec que realment, tot repetir, en tot cas, els errors sempre ens han de convidar a reflexionar i fer les coses de la manera que no puguin ser elements, coses negatives per a les persones que han fet una feina determinada. Si vos pareix bé, anem, senyora secretària, anem a votar cada un de les... Parli per bé, cada un dels punts. Seria el punt número 5, l'expedient 3279, ara votaríem aquest, i després votaríem el número 6, l'expedient 3280. Val. Per bé. Vale. Jo anem a votar el primer punt per el número 5. Vots a favor. 10 vots a favor, PSOE a més. Vots en contra? Abstencions? 6 abstencions, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i tots el PI. Supos que aquesta votació igual a l'altra, si em vols per ahir bé, o la tornem a votar. Vale, i de tornar a votar perquè quedi constants. Sí, d'acord. Vale, i de votar el punt número 6a. Vots a favor? 10 vots a favor. Sobre més, vots a abstencions? 6 abstencions, Unió Mollera Pollencina, Partit Popular i tots el PIN. Passem aleshores en un punt número 7, expedient 3913-2026, dictamen per l'aprovació, si procedeix, de les bases reguladores que regulen, que regiran la convocatòria del segon concurs d'artesania de Pollença 2026.
6: Vista la necessitat d'impulsar el sector artesà del municipi de Pollença, d'acord amb les seves especificitats i tres característiques, vista la necessitat de convidar a participar els artesans que formen part de la Fira d'Artesania 2026, que durà a terme dins el marc de la Fira de Pollença, al claustre de Sant Domingo, l'òrgan competent per sobre les bases del segon concurs d'artesania de Pollença és el ple de corporació. Per tot això, a la vista de la necessitat de procedir a l'aprovació de les bases reguladores d'aquest concurs, es proposa la adopció del següent acord. Primer, aprovar les bases reguladores que regula el segon concurs d'artesania de Pollença per ple de corporació. I segon, publicar l'anunci de les bases reguladores a la base de denúncies de subvencions, al BOIP, al tot d'anuncis i al pàgina web de l'Ajuntament. No obstant això, el ple correrà.
0: Senyor Toni Canoves. Sí,
7: moltes gràcies. Bueno, aquest punt de la aprovació és, com ha dit l'interventor, les bases d'aquest segon concurs d'artesania que vàrem posar en marxa l'any passat per primera vegada a la Fira de Pollença, a la Fira d'Artesania, que enguany ja celebra la 43 edició, un poquet amb aquest objecte d'impulsar el sector, donar un reconeixement bueno, i promoure un poc la creativitat i tota la tècnica i tot el sector artesanal de Pollença i també dels artesans que mos visiten. L'any passat vam presentar, si no recordament, unes 16 obres, té un mateix premi, un premi de valor de 2.000 euros, i un sistema de votació serà igual que l'any passat. Hi ha una part de vot que serà determinada per un jurat que determinarà l'Ajuntament, una vegada aprovat les bases, que és un 70%, i una altra part, que és un 30%, que anirà amb un vot popular, que tothom que vulgui que visiti la fira podrà valorar aquestes obres a través d'un QR que se posaran aquestes peces que s'exposaran durant la fira, que recordar que la fira enguany serà 13, 14 i 15 de novembre. Hi ha molta gent que m'ho demana, enguany la fira ve una mica més tard, és l'any que ve més tard, perquè a Sant Lluc, que heuen dir el dia 18 d'octubre, que heuen diumenge, sempre el quart diumenge després de Sant Lluc. Sant Lluc és diumenge, Tots Sants és diumenge, per tant la fira mos cau a dia 15 d'octubre. Ho dic perquè aquest darrer setmanes molta gent m'ha cridat i m'ha demanat quan seria la fira, i evidentment enguany és un poc més tard, serà 14 i 15 de novembre. Aquestes obres estaran exposades el dissabte i el diumenge, el jurat passarà entre el dissabte i el diumenge, i el dilluns de matí també estaran exposades, que és el dia del firó, i com van fer l'any passat, el jurat fins a les 12 passarà, després deliberarà, se mirarà el vot amb el telemàtic i se donarà el premi en un mateix moment, se deliberarà i se farà coneixedor del premi en un guanyador en un mateix claustre d'entre de muntar. Bàsicament això són les bases que s'aprovaran, si es cau, se publicarà en el BOIP. Recalcar només una cosa de referent a un criteri de valoració respecte a l'any passat, que envien una miqueta, perquè l'any passat estàvem més enfocades a tot el tema de fusta, i en guany el criteri de valoració que el jurat podrà valorar seran 3 punts per el producte local, que estiguin elaborats en producte local, 2 punts perquè els materials siguin locals d'aquestes obres que se presentin, 2 punts per la innovació i l'originalitat i 3 punts per la tècnica i la qualitat de la producció. Amb aquests criteris se valorarà aquest 70% i l'altre 30%, com han dit, a votació popular. I res més, espero que teniu suport d'aquest plenari per d'un davant d'aquestes bases en l'objectiu una mica d'anar impulsant i donant un poc de reconeixement a uns artesans que durant tot l'any fan feina, que és una feina que a vegades es pot reconeguda, i s'incentivant també una miqueta que hi hagi innovació, que hi hagi canvi, que hi hagi rotació en aquesta fira d'artesania.
0: Moltes gràcies. Senyora Bianca Aguilar.
3: Gràcies. Bueno, és una bona iniciativa que va sorgir l'any passat i veiem que se fa una segona edició. Creiem que és una bona notícia per posar en valor els artesans i els oficis tradicionals, que al final és l'objectiu de la fira, i també per promoure l'economia local i, bueno, i també per reivindicar un poquet l'artesania, no? Nosaltres votarem a favor.
0: Moltes gràcies. Senyor David Alonso.
4: Sí, me sumo totalmente a los comentarios que ha hecho mi compañera, la señora Aguilar. Todo lo que sea dinamizar, poner en valor, potenciar, apoyar a nuestros artesanos y con, en este caso con un premio y creando un poco de ambiente para que la gente esta participación, esta un poco de competición, ¿no?, de alguna manera haga que la gente pues tenga más ganas. Siempre que hay un premio parece que es más interesante, pero bueno, me parece una buena iniciativa. Ya el año pasado ya me pareció buena, y bueno, ampliarlo a otros grupos de artesanos pues siempre también es positivo. Votamos a favor.
0: Muchas gracias. Señor Tomás Cifra.
8: No, eso no es ya.
0: Ah, perdón. Es que no me he usado la mano.
8: La veritat que la Fira d'Artesania va ser una fira que quan se va crear va tenir un gran èxit. Venia un munt de gent de per tot de Mallorca, dins un claustre que quasi no se podia ni caminar, i darrerament havia baixat bastant, jo suposo per diferents motius, i després també de cada vegada hi ha més fires i coincideixen altres fires i tal. Llavors sí que, ja ho vam dir l'any passat, és necessari repensar i donar-li un impuls en aquesta fira, perquè torni a ser atractiva i torni a tenir l'èxit que va tenir anteriorment. Llavors això és una passa, potser no és l'única passa, potser se'n poden fer més, però sí que és una passa amb una bona direcció cap a trobar un poc més, un poc de que aquesta fira torni als seus orígens i això. L'única cosa que m'ha cridat un poc l'atenció és en els criteris de valoració. Clar, diu producció local 3 punts, i diu es valorarà que la peça hagi estat elaborada a les Illes Balears per part d'un artesà. Jo entenc que si és una fira d'artesania que abans se demanava, no sé si ara se demana o no, que per estar dins el claustre que s'atengués la carta de mestre artesà, clar, tu per ser mestre artesà i artesania ha de ser sí o sí feta a les Illes Balears. Llavors creiem que en lloc de ser un criteri de valoració on se donàs un punt més, hauria de ser un requisit que la peça hagi estat elaborada a les Illes Balears, perquè així sí que seria realment una peça artesana de producció local. Per lo demés, mos pareixen bé els altres criteris i també estan contents, perquè l'any passat ja ho vam dir, que no estigui tan enfocat a la fusta, sinó que sigui més d'una manera més general.
0: Senyor Canals.
7: Simplement van agrair totes les intervencions i el suport que tindrà aquesta iniciativa. Jo, per el que veig d'aquesta observació que fa el senyor Marquet, és que per una part és que sigui produït aquí a les Illes, i l'altra és un material, que sigui un material local. És a dir, que a vegades hi ha materials que no són d'aquí, però que els produeix un artesà d'aquí. Hi ha materials que potser no se poden trobar aquí, però que sí que són produïts aquí. És un poc criteris que vam fer la part més tècnica que ens vam assessorar, però bueno, agrair un poc les intervencions i el suport.
0: Molt bé, altres intervencions? I doncs anem a votar. Vots a favor? Per unanimitat de tots els grups municipals. Passem ara a les preguntes. Només hi ha dos grups, tots PI i Unió Mollera Pollensina. M'apareix que el primer va ser tots el PI, m'apareix que va presentar. No? Vale. I aquesta vegada t'han guanyat. Vale. I del senyor Marquet o esquixa aquí. Vale.
8: Ah, Mateu, que li agrada llegir les preguntes, avui no és, sí. Freia. Pregunta número 1 és que, com podem observar, hi ha nombrosos torrents del municipi que es troben bruts i sense netejar. Una actuació que pot augmentar considerablement el risc davant episodis de pluges intenses o possibles inundacions. Quan està previst dur a terme la neteja d'aquests torrents?
0: Senyora Estefi Pozo.
9: En principi s'ha començat a encomanar les tasques. Se començarà per el torrent de Sant Jordi de vora els ponts per intentar evitar l'obstrucció per els canyís. Després se passarà en el pont de Can Bregat i anirem fent persones així com tinguem recursos humans disponibles. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
8: Gràcies. Segona, hem pogut observar que cada vegada, amb més freqüència, es produeixen presumptes episodis de ventadrolla a plena llum del dia i davant la ciutadania. Una situació especialment preocupant per la seva gravetat i per la sensació d'impunitat que pot generar. Quines actuacions pensa dur a terme l'Ajuntament en coordinació amb els cossos i forces de seguretat competents per abordar aquesta problemàtica?
0: Senyora Jiménez.
10: Sí, tenim un parell de punts localitzats, això se pacta també en la Guàrdia Civil i aquest darrer mes si se va trobar gent en tenència de drogues o un local de municipi, la resta la veritat és que és una tasca bastant complicada perquè no ho duen a damunt, aquesta és la veritat. Saps a lo millor que sempre que t'obrin un patinet no vol dir que venguin droga. Aquesta, clar, és que tu pots saber, és una percepció que creguis que en venen i que no en venen. De totes maneres la Guàrdia Civil i la policia local té localitzats a no delinqüents, això sí.
8: Vale, gràcies. Pregunta número 3. Fa temps que falta un dels banys de la plaça Vea. Què se n'ha fet i està previst tornar a instal·lar-lo aviat?
0: Senyora Campomar.
11: Sí, la veritat és que s'han retirat perquè estaven en mal estat. Primer varen provar si se podien arreglar, però s'han encomanat de nou. Tot d'una que arribin, els instal·larem.
8: Gràcies.
0: Següent pregunta.
8: Està previst licitar el bar del poliesportiu abans de que acabi la legislatura?
0: Senyor Tugueres.
12: Moltes gràcies per la pregunta. Sí, la nostra intenció és licitar el bar del poliesportiu de Pollença abans que acabi la legislatura. En aquest moment estan treballant en l'estudi econòmic i en la preparació dels plans tècnics necessaris per poder plantejar una nova licitació revisant les condicions de les anteriors convocatòries. Per posar en context una mica la situació, quan vam assumir el govern l'any 2023, una de les primeres actuacions que vam impulsar va ser la licitació dels bars de la piscina del Moll, del pavelló i del poliesportiu. L'objectiu era que aquests espais poguessin tornar a donar servei el més aviat possible, atenent una demanda existent per part de la ciutadania i establint unes condicions que ens facilitassin la posada en funcionament. En aquella primera licitació es va adjudicar el bar de la piscina del Moll. Posteriorment es va dur a terme una segona licitació per via urgent que va permetre adjudicar el bar del pavelló. En canvi, el bar del poliesportiu de Pollença va quedar desert. Per tant, durant aquesta legislatura aquest espai ja ha estat objecte de dues licitacions. El fet que hagin quedat desertes ens obliga ara a revisar les condicions econòmiques i tècniques per intentar fer-lo més viable i aconseguir que pugui tornar a prestar servei. La nostra voluntat és clara, per tant, continuar treballant perquè aquest espai es pugui licitar i adjudicar abans que acabi la legislatura i d'aquesta manera donar resposta a una demanda dels usuaris del poliesportiu i de la ciutadania de Pollença. I també és important recordar d'on venim, que vàrem arribar al govern, en vàrem trobar altres bars, el de la piscina del Moll, del pavelló i del poliesportiu tancats, i durant aquesta legislatura hem aconseguit posar-ne dos novament en funcionament i ara estan treballant per poder fer la mateixa amb el tercer. Gràcies.
8: Gràcies, senyora Torrent, una pregunta molt aclaridora. Només li demanàvem si estava prevista a banda que va la legislatura.
0: És una qüestió de més informació. Senyor Marquès.
8: Ara li farem una pregunta també llarga. I així també ho explicarem. El camp de futbol del Barcuix presenta actualment diverses deficiències de manteniment. Parets i paviments en mal estat, zones exteriors descuidades, problemes als vestidors i incidències en l'aigua calenta. També persisteixen problemes derivats del solar municipal adjacent, així com restes de les antigues torres d'il·luminació. Per altra banda, unes instal·lacions que acullen diàriament centenars d'esportistes i milers d'aficionats haurien de disposar d'uns serveis adequats, tant pel que fa als banys com a l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Per això, demanem al regidor d'Esports si l'Ajuntament té previst dur a terme una actuació integral del camp del Barcuix, en cas afirmatiu, quines actuacions, calendari i inversió preveuen. També volen saber si es planteja un projecte de reforma i modernització integral que permeti solucionar d'una manera definitiva les mancances de manteniment, vestidors, serveis, accessibilitat i zones exteriors. En definitiva, pensa l'Ajuntament fer una actuació de fons al camp del Barcuix amb una planificació i un inversor suficients o es continua actuant només de manera puntual?
0: Moltes gràcies, senyor Marquet.
12: Moltes gràcies per la pregunta. Aquesta sí que ha estat com la meva resposta anterior, també llarga, no? És cert que el camp de futbol del Barcuix és una instal·lació molt utilitzada i que precisament per això necessita un manteniment continuat i una planificació de les actuacions de millora. I crec que és important posar damunt la taula que s'ha fet durant aquesta legislatura i també que tenim previst fer. Com a la pregunta anterior, farem una mica de cronologia de les actuacions que s'han dut a terme durant aquesta legislatura. En primer lloc, s'ha actuat sobre les torres d'il·luminació i s'han dut a terme les diferents actuacions de millora i manteniment de les instal·lacions. Perquè fa el vestuari, s'ha reformat els quatre primers vestuaris amb actuació principalment en tota la fusteria d'alumini de les finestres i portes, la instal·lació de portes antivandàliques, la revisió i reparació d'humitats i la pintura tant dels espais interiors com dels exteriors d'aquests quatre vestuaris. També s'ha actuat sobre la coberta de la graderia. S'ha adequat el camp de futbol 7 perquè pugui acollir competicions i es fa un manteniment periòdic de la gespa, les xarxes i les porteries. És veritat que la setmana passada se va rompre una porteria, però en dos dies se va arreglar. I se va rompre una paret, un tros de paret, jo crec que per un cop de qualque jugador, i en dos dies també se va arreglar. A més, s'ha instal·lat o s'instal·larà en poc temps un sistema de megafonia nou que era una necessitat de l'instal·lació. I no ens volem aturar aquí. Actualment estan treballant en un projecte per millorar el sistema d'aigua calenta sanitària incorporant energia fotovoltaica i aerotèrmia. És una actuació important perquè permetrà donar una resposta més eficient i sostenible a la necessitat de la instal·lació. També som conscients que encara hi ha qüestions pendents. Per això estan mantenint reunions amb la Junta Directiva del Club per conèixer de primera mà les necessitats actuals i treballar conjuntament en les possibles solucions. Sabent de la problemàtica del sòl adjacent al camp de futbol, que ve de molts anys enrere, i plantejarem una reunió amb totes les persones i col·lectius implicats. Per tant, la resposta és clara. L'equip de govern no només està fent actuacions puntuals ni de manteniment. Durant aquesta legislatura s'han fet inversions i millores importants i al mateix temps continuant treballant en noves actuacions per millorar la instal·lació. Pel que fa a plantejar una reforma integral, qualsevol actuació d'aquesta magnitud requereix primer definir les necessitats, elaborar un projecte i determinar la inversió necessària i les possibilitats pressupostàries. No volem anunciar en aquest moment gran projecte sense tenir-los ben definits i planificats. El que sí podem afirmar és que continuarem treballant per millorar progressivament el camp del Barcuix i donar resposta a la necessitat del club i dels seus usuaris. I m'aprofito per acabar posant en valor la feina que fa la Junta Directiva i totes les persones que formen part del club. El creixement que ha experimentat el club aquest darrer any demostra la feina que s'està fent. Per part d'aquest equip de govern tindrà tot el nostre suport i continuarem treballant conjuntament perquè el camp del Barcuix estigui a l'altura de l'activitat esportiva que acull. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies.
0: Pregunta número 6.
8: Sí, número 6. Recentment hem pogut comprovar que s'ha tornat a retirar la marquesina i el banc de la parada del TIP de Vora Habitat, això, la rotonda de Gomà. Ens poden indicar el motiu d'aquesta retirada i si està previst tornar-lo a instal·lar?
0: Senyora Pozo.
9: Sí, aquesta marquesina va ser retirada per part del Consorci de Transport de les Illes Balears i ens han comunicat que s'instal·larà una nova marquesina d'unes dimensions més grans I, per altra banda, aprofito la pregunta per comunicar i informar de que se faran altres millores. Se té pendent una reunió amb ells mateixos per a la instal·lació d'una marquesina a l'altra banda del carrer de la rotonda de Gomà, i també uns reposa...
13: No va ser una paraula mai, me sap greu. Per poder recolzar-se i poder esperar l'aturada com pot ser l'aturada de Cuixac. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Següent pregunta.
8: Gràcies. En quin estat es troba la tramitació de la concessió del passeig del port de Pollença, que es va aprovar iniciar per acord de la corporació? Així mateix, tenen previst una vegada els molls estiguin inclosos dins del catàleg sol·licitant a la concessió

0: Es troben les licitacions del plat de neteja viària, del servei de socorristes, de l'escola d'estiu i del servei de la residència, que són els que generen un major volum de despesa amb objeccions per part de l'equip de govern.
1: Senyora Maria Morro.
2: Gràcies per la pregunta, perquè avui tenim bones notícies respecte a un servei professional de la residència. La licitació està publicada, que ha buplat dia 13, i esperem que hi hagi empreses que s'hi presentin, presentin la documentació correcta i el més aviat possible puguem adjudicar. Gràcies.
1: Senyora Campomà.
3: Referent al plat de neteja viària, estan fent les darreres revisions i esperant que posi molt per ja poc enviar a contratació.
1: Senyor Estiu Pozo.
4: Jo puc contestar que en tramitació. Moltes gràcies.
5: Entenem que a l'escola d'estiu se devia referir a estada d'estiu. Som conscients que aquest servei i altres serveis professionals vinculats a l'àrea d'esport s'han de licitar i regularitzar mitjançant el procediment de contractació. Estan treballant en la preparació d'aquest procediment amb l'objectiu de poder definir la necessitat dels serveis i la nostra voluntat és avançar en aquesta transmissió com més aviat millor. Som conscients que és una qüestió pendent i estan treballant perquè aquesta licitació sigui una realitat com més aviat possible.
1: Moltes gràcies. Següent pregunta.
0: Número 9. Quin pla i quins criteris aplica l'àrea d'esports per coordinar la inclusió de persones amb discapacitat a les estades d'estiu? El personal contratat té la formació i la preparació adients per fer-se càrrec?
1: Senyor Tugones.
5: Gràcies. Per aquest equip de govern, no, per l'àrea d'esports, garantir que tots els infants puguin participar a les estades d'estiu és una prioritat. El nostre objectiu és facilitar la conciliació familiar i al mateix temps garantir que cap nen o nena quedi exclòs d'aquest servei per raó de la seva discapacitat o de les seves necessitats específiques de suport. Pel que fa al funcionament, es tenen en compte la necessitat dels infants a l'hora d'organitzar els grups i els recursos humans. L'equip de monitors compleix les ratos establertes per poder acollir infants amb necessitats especials i es procura adaptar l'atenció a les característiques i necessitats de cada cas. Ara bé, també som conscients que no totes les necessitats són iguals i que hi ha situacions que requereixen professionals amb una formació o una especialització determinada. En aquest cas, disposar dels recursos humans adequats és fonamental per garantir una atenció de qualitat i una inclusió real i no simplement la incorporació de l'infant al servei. Per això continuem treballant perquè l'organització de les estades i els equips professionals permetin donar una resposta adequada a la diversitat de necessitat dels infants. L'objectiu no és només complir una ràtio, sinó garantir que els nens i nines puguin participar en les activitats en condicions adequades, en seguretat i en les mateixes oportunitats que la resta. En definitiva, volem unes estades d'estiu inclusives que facilitin la conciliació de les famílies i que garanteixin que cap infant quedi enrere.
1: Darrera pregunta, senyor Marquet.
0: Gràcies. Pregunta 10 i darrera. Ens pot indicar el nombre d'expedients de legalitzacions extraordinàries en sòl rústic que tenen registrats, la taxa econòmica que s'hi ha de recaptar i la previsió de recaptació d'aquesta?
1: Bé, en primer lloc jo vull defensar la feinada que fan des de l'àrea d'urbanisme, perquè em fa molt de sentit. I en quant al tema de legalitzacions extraordinàries, hi ha en aquest moment 374 sol·licituds. És evident que tenim molt de casa fora d'ordenació, això és una realitat, i segurament no tots els que estan han demanat, i segurament algú quan demanar pot ser que realment no arribin al final per raons determinades. Quina és la perspectiva de lo que se pugui recaptar? És difícil, per fi que realment no fas la liquidació concreta, però pot estar entre 7 i 8 milions d'euros.
0: Gràcies.
1: Bueno, ara, senyora Bianca Aguilar, vostè té la paraula.
6: Pregunta número 1. Durant molt d'estius augmenten considerablement els robatoris a l'aparcament de Formentor. Tenen previst instal·lar-hi càmeres de seguretat i o incrementar la vigilància?
1: Senyora Jiménez.
7: Sí, tenim càmeres instal·lades de seguretat ciutadana. Se varen instal·lar l'any passat, si no record malament, en tenim dues. D'alta qualitat, de fet, han estat requerides en els casos que hi ha hagut denuncis que

0: han estat en tot l'estiu han estat 4 casos i me consta que 2 s'ha pogut identificar la persona que va fer el robatori. I després hi ha les 2 d'EFT, però sí, nosaltres tenim instal·lades i casos de penals els gestiona la Guàrdia Civil, però nosaltres tenim les imatges, són nostres.
1: Gràcies. Següent pregunta.
2: Número 2. A la cantonada del carrer Pinçà, en carrer Estornell, hi ha un arbre mort des de fa molt de temps amb un alt risc que caigui damunt un els vianants. Quant es retirarà?
1: Senyora Poza.
3: En primer lloc, indicar que quan se va fer esprar del braç ja tenien localitzat aquest arbre. No hi ha risc de caiguda, això està confirmat per els tècnics i estan encomanant la tala, les properes feines que tenen pendents. Moltes gràcies.
2: Número 3. Encara hi ha molt de passos de vianants esborrats. El plenari de juny es van dir que es pintarien, però encara no s'ha fet. Quant es farà?
0: El plenari de juny, igual que tot dia ara, els passos de vianants que no estan pintats, que són d'aquí res colindants, d'un port de Pollença i Pollença, no se faran fins que el projecte d'asfalt que s'ha comentat a qualque vegada se faci efectiu, passaria un do i pintant-los per després passar per damunt l'asfalt. I el que sí, i bueno, jo he portat unes imatges que no volia fer públiques aquí en el plenari, però que he passat directament a la regidora, mostren que se varen pintar tot Cecilio Metelo i tot Joan 23 al mes d'abril.
2: Número 4. Es va produir un nou tall al subministre d'aigua el passat 11 de setembre, però AMC no va avisar les xarxes socials fins diumenge 13 de setembre, 33 hores després. Per què es va avisar tan tard? Per què no es va avisar també a les xarxes socials de l'Ajuntament, on tenen molt més seguidors i per tant arribarà més gent?
1: Contestaré després. Miri, només li donaré una dada, que és de l'any passat. Hi ha hagut 17 avaries en aquesta conducció d'aigua de la dessaladora en un depòsit de Can Puig. 17. Nosaltres l'any passat ja vàrem tenir reunions de la Consell de la Mà i del Cicle de l'Aigua i vàrem dir que realment farien per enguany una, en fi, repararien o canviarien una part significativa d'aquesta conducció d'aigua, que evidentment està arribant a un seu final útil, perquè 17 realment en un any és una xifra significativament alta. Clar, nosaltres algunes coses ni tan sol les deim, algunes de les avaries, perquè de set suposaria un nivell, jo diria, d'alarma social significativa. A vegades el que se fa és quan realment ja tenim la seguretat que realment serà una avaria difícil, ho anunciem, perquè si no seria anunciar cosa que al final no té transcendència, perquè l'aigua dins el depòsit encara és i funciona. Per tant, s'ha fet una mica d'aquesta per una certa prudència, també ho dic sincerament. És evident que sempre utilitzant les xarxes de l'Ajuntament i d'Enser, i a vegades per raons tècniques no hem utilitzat les xarxes de l'Ajuntament, però normalment si vostè fa un anàlisi és evident que realment se fa una difusió per les xarxes de l'Ajuntament i d'Enser, però qualque vegada hi ha qualque problema tècnic.
2: Gràcies. Número 5. Aquest estiu s'ha incrementat la freqüència de les neteges viàries al port de Pollença, encara que segueix sent insuficient. Tenen pensat mantenir la freqüència durant tot l'any?
1: Senyora Comprova.
4: Bé, fa ja 3 anys que hem incrementat un nivell de neteja i sobretot també a l'estiu hem posat en marxa la neteja amb aigua, no? La neteja de baldeig. Enguany han disposat de 2 camions d'aigua per disposar, i evidentment quan vegem que acabi la temporada d'estiu, ara només funciona amb un camió i el servei de neteja s'adaptarà un poc a la situació que tinguem. La granada en sec, diguem, tant sigui en maquinària o sigui a mà, evidentment continua.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies. El carrer Joan 23 fa molt de mesos que denunciam que el bicicletero de davant l'Eroski està en molt mal estat. No està ben clavat en terra i té bicicletes abandonades. Tenen pensat fer qualque actuació per arreglar-ho?
1: Senyora Jiménez.
0: Sí, la imatge d'aquest bicicletero, que m'imagino que vos referiu a la que està davant la tenda de mòbils, aquest bicicletero me va arribar a través d'un ciutadà, i en 24 hores se van gestionar tots els residus de bicicletes que no varen poder constar que tinguessin propietari, se varen retirar la resta, se'ls va posar la ferretina. El problema d'aquest bicicletero és que està justament aferrat a la reixa del clavellaram i ara estem mirant de quina manera o reubicam el bicicletero mirant de fer una platina a la part de baix que reforci una mica l'estructura o haurem de canviar el bicicletero i ara estem amb això. Però se va actuar en 24 hores, no?
2: Gràcies.
1: Següent pregunta.
2: Sabem la manca de civisme d'alguns ciutadans que no tenen els residus dintre del contenidor i els deixen als costats. Alguns de les caixes tenen les dades dels usuaris i, per tant, es podrien multar els infractors. Es proveu fer-ho?
4: Bé, la veritat és que aquest, jo crec que no sé si fa un any o fa més o el que sigui, hi ha hagut una bona coordinació entre el que són els serveis de Benser o els serveis municipals en la policia local. Se produeixen, quan me n'adonen compte i tenim avisos de que podem identificar aquestes deixalles que deixen a veure el contenidor, la policia local aixeca acta i en la mesura que puguem, a vegades ens ha passat que no ha coincidit un nom de la persona a l'adreça, per tant no s'ha pogut tramitar l'expedient sancionador, però ja se l'han tramitat. O sigui, és que és un tema, un projecte en marxa.
2: Gràcies.
1: Següent pregunta.
2: Número 8, la darrera. Malgrat la fumigació que es va fer el mes de juliol, durant l'estiu hi ha hagut moltes paneroles al port de Pollença. S'ha valorat fer fumigacions més sovint, ja que no és suficient fer-ne una durant l'estiu?
1: Senyor Pozo.
3: S'ha repetit la fumigació a punts concrets on teníem bastantes queixes, com pot ser el carrer Pescador, que ara m'ha ben escap un exemple, i sempre que rebem les queixes les comunicàvem a l'empresa adjudicatària del servei. Queda poc perquè caduqui aquest servei i se pot fer aquesta valoració per la pròxima campanya. Moltes gràcies.
1: Molt bé. Crec que hem acabat. Crec que ha estat el ple més curt de la legislatura, si no mal no record. I per tant, fins a la propera per plenari. Moltes gràcies.
5: Acabau d'escoltar l'emissió en directe del ple de l'Ajuntament de Pollença.
6: El darrer dijous de cada mes hi ha sessió ordinària de l'Ajuntament en ple. Podeu assistir-hi de públic o seguir-ho en directe a través del 107.9 de l'FM o de la nostra pàgina web a radiopollença.net.
7: Arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

vos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajar.

Aquest és el so de la tardor a Ràdio Pollença. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet a radiopollença.net.